0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

Ràdio Obrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Obrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Obrera.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 3.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 4.
1: ¿Qué horas son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije muy
4: clarito. Permanece a la escucha.
5: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
2: Hora 23.
5: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
2: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
5: A Ràdio Abrera, Hora 23.
6: Ràdio Reloj.
7: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
6: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
7: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
8: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local de Brera al

0: 107.9. Ràdio Abrera. Ràdio Abrera. Ràdio Abrera.
1: La banda sonora de les teves nits.

0: Ràdio Abrera. Són les 5.
1: Fórmula Pulcat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
2: El gegant de la ciutat, Arabaia, Arabaia.
3: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
4: DJ Rufo presenta Somos Maquineros. El programa de máquina de Radio Abrera. Somos Maquineros. Somos Maquineros. Con los mejores temas desde los 90 hasta hoy. Porque somos maquineros. Todos los viernes de 9 a 10 de la noche, la máquina se vive en Radio Abrera. Somos Maquineros con DJ Rufo. ¡Vámonos!
5: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

Ràdio Obrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Obrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Obrera, Fórmula 107.9.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Abrera.
4: Estem al 107.9 de la FM.
3: A radioabrera.cat.
4: I a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia. Solo te pido por última vez. Amb tots els èxits del panorama nacional.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: music survive.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. En mobilitat, circulació intensa, la BB-1415 Cerdanyola del Vallès, per les llavissades causades pel temporal d'ahir. També hi ha alguns punts amb boira a l'AP7, a Agullana i també a Riudellots de la Selva. A la resta, retencions habituals als accessos de Barcelona. Pel que fa al servei ferroviari, s'estan registrant retards a la línia R4 de Rodalies per una falta de tensió en la catenària entre Montcada Bifurcació i Sabadell Sud. I els bombers han rebut 864 avisos per l'episodi de pluges d'ahir, sobretot a les regions metropolitanes sud i nord i també a la tarda a Girona. Entre les actuacions més destacades hi ha el rescat d'una dona i un nadó atrapats en un cotxe a Gavà i la caiguda d'un moure a Santa Coloma de Cervelló que ha afectat una canonada de gas. El 112 també ha rebut unes 1.768 trucades i el SEM ha fet un total de 67 alertes amb 14 persones traslladades. L'ACA també ha detectat increments importants dels cabals de diversos rius i rieres, tot i que el vespre ja es va normalitzar part de la situació. I unes 150 persones s'han concentrat a la plaça Catalunya de Barcelona per iniciar una acampada i reclamar el dret a l'habitatge seguint l'exemple de la protesta de la Puerta del Sol de Madrid. Els activistes han instal·lat una vintena de tendes i han decidit continuar la protesta després d'una assemblea. La mobilització arriba l'endemà de la protesta davant del Palau de Congressos i coincideix també amb l'aprovació dels dos decrets d'habitatge per part del govern espanyol. Els convocants reclamen mesures davant l'augment dels lloguers i dels desnonaments i demanen que els sindicats d'habitatge asumir a la iniciativa. Escoltem ara Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno español.
4: El gobierno, por tanto, ha hecho su parte. Os he explicado algunas de las medidas que incorporamos en este Real Decreto Ley. Hemos escuchado, hemos actuado y ahora le corresponde a los grupos parlamentarios, al Congreso de los Diputados y Diputadas, hacer su parte. Y pido a los grupos parlamentarios, a aquellos que han mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo, que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar. Y que pongan por delante los intereses de la gente a los intereses de los especuladores.
3: Paral·lelament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat també un programa de compra conjunta d'habitatges amb la Generalitat dotat de 100 milions d'euros i un fons de 25 milions per tal d'evitar desnonaments de persones vulnerables. I el Congrés també ha aprovat la presa en consideració d'una proposició de llei del PSOE per reduir la taxa màxima d'alcoholèmia permesa als conductors de 0,5 a 0,2 grams d'alcohol per litre de sang. La iniciativa ha tirat endavant amb 173 vots a favor i 168 en contra. Ara el text iniciarà la seva tramitació parlamentària i els grups podran presentar-hi esmenes abans de la votació definitiva.
2: Notícies en xarxa.
1: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula migdia a Ràdio Abrera.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cabrera gaudim dels patis oberts. Un espai per fer esport, jugar i compartir temps en família.
1: Cada dissabte a la tarda de 4 a 8 i cada diumenge al matí de 10 a 2, el pati de l'escola Ernest Lluc obre les portes amb accés lliure i personal esportiu de suport per ajudar, orientar i dinamitzar activitats.
0: Hi trobaràs una gran pista poliesportiva amb cistelles i porteries i una zona de jocs infantils i sorral, en un entorn segur i accessible per practicar activitat física, divertir-te i relacionar-te amb altres infants, joves i famílies.
1: L'accés al pati de l'escola Ernest Lluc es fa pel carrer d'Antonio Machado. Recorda que, en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I consulta els horaris especials durant les vacances escolars a abrera.cat i a les xarxes socials municipals.
0: Patis oberts d'Abrera. Vine, participa i gaudeix de l'oci i l'esport en comunitat.
2: T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Fórmula 107.9.
2: Fórmula 107.9.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. En mobilitat, circulació intensa a la PV-1415 a Cerdanyola del Vallès per esllavissades causades pel temporal d'ahir. A banda, també un accident a l'A2 a Abrera deixa un carril tallat en sentit Barcelona. També hi ha alguns punts de boira a l'AP7, a Agullana i Riudellots de la Selva. A la resta, també retencions habituals als accessos de Barcelona. Pel que fa al servei ferroviari, s'estan registrant retards a la línia R4 de Rodalies per una falta de tensió en la catenària entre cada bifurcació i Sabadell Sud. I unes 150 persones s'han concentrat a la plaça de Catalunya de Barcelona per iniciar una acampada i reclamar el dret a l'habitatge, seguint l'exemple de la protesta a la Puerta del Sol de Madrid. Els activistes han instal·lat una vintena de tendes i han decidit continuar la protesta després d'una assemblea. La mobilització arriba l'endemà de la protesta davant del Palau de Congressos i coincideix també amb l'aprovació dels dos decrets d'habitatge per part del govern espanyol. Els convocants reclamen mesures davant l'augment dels lloguers i dels desnonaments i demanen que els sindicats d'habitatges assumint aquesta iniciativa. Sergio Nazarre, catedràtic de Dret Civil i fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la URB, s'ha mostrat molt crític avui al Notícies en Xarxa.
3: El problema bàsic és la inseguretat jurídica, precisament el que causarà més encara serà més insegur els decrets aquests que es van anunciar ahir, no? Començant perquè el Consell de Ministres va aprovar uns decrets que encara no estaven escrits.
2: Paral·lelament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat també un programa de compra conjunta d'habitatges amb la Generalitat dotat amb 100 milions d'euros i un fons de 25 milions per evitar desnonaments de persones vulnerables. Un programa que serà replicat avui pels grups de l'oposició en la segona sessió del debat de política general al Parlament. I els bombers han rebut 864 avisos per l'episodi de pluges d'ahir, sobretot a les regions metropolitanes sud i nord, i a la tarda també a Girona. Entre les actuacions més destacades hi ha un rescat d'una dona i un nadó atrapats en un cotxet a Gavà i la caiguda també d'un mur a Santa Coloma de Cervelló que ha afectat una canonada de gas. I IJAR considera insuficients les mesures anunciades per les administracions per compensar l'augment dels costos de producció i els efectes de la sequera sobre el sector agrari. L'organització reclama que la compensació pel gasoil agrícola passi dels 20 als 40 cèntims per litre i també demana més ajuts per als fertilitzants i reduccions fiscals. IJAR assegura que el gasoil agrícola s'ha encarit un 62% en 6 mesos i que la urea és entre un 50 i un 80% més cara. Per mostrar el seu malestar, han convocat una tractorada el proper 9 d'octubre a Lleida. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera i en el marc de l'Abrera Igualitària i l'Abrera Saludable, un any més es segueix impulsant, promovent i fomentant la vida activa i saludable de la gent gran amb una nova edició de la Setmana de la Gent Gran, amb una àmplia oferta de propostes gratuïtes adreçades a persones a partir de 60 anys, amb l'objectiu d'apropar-les a les activitats que trobareu als casals de la gent gran d'Abrera durant tot l'any. Tallers, caminades, activitats lúdiques, xerrades i propostes de sensibilització que tindran lloc del dimecres 30 de setembre al divendres 9 d'octubre. Així, Abrera es prepara per celebrar una nova setmana de la gent gran amb una programació diversa que s'estendrà del dimecres 30 de setembre al divendres 9 d'octubre. El programa inclou tallers de ceràmica i memòria, risoteràpia, un got talent, una caminada, xerrades, activitats de prevenció de l'Alzheimer, un bingo musical, un cinefòrum i un taller de mobilitat segura, entre d'altres propostes. Júlia Mirtos, la regidora de Gent Gran.
5: La setmana de la gent gran és la setmana en què, juntament amb entitats especialitzades en aquesta etapa de la vida, fem una mostra de diferents activitats, xerrades i tallers, on es tracten els temes que importen a la nostra gent gran. Enguany, a més, posem en marxa i us presentem dues noves activitats del programa de gent gran que es realitzaran durant tot el curs. Aquestes són el futbol més 60 i les caminades més 60. També és el moment en què les associacions de gent gran d'Abrera fan les seves activitats que ofereixen durant tot l'any, però concentrem l'acció en aquesta setmana per tal que tothom qui vulgui conèixer el projecte de gent gran d'Abrera el pugui conèixer. És una mesura més que entomem per tal que totes les persones grans que vulguin es puguin dirigir a les activitats que desenvolupem tant al nucli com als barris i mantenir-se en xarxa i actius. Així doncs, tenim per endavant una setmana de la gent gran repleta d'activitats adaptades a tots els interessos i possibilitats, pensades en clau de gent gran i per la gent gran. I és per aquest motiu que us convido a tothom, a tota la família, a conèixer el que fem des de la gent gran d'Abrera. Esteu totes i tots convidades a la setmana de la gent gran d'Abrera.
4: A continuació us detallem les activitats programades en el marc de la setmana de la gent gran d'Abrera de 2026. La programació començarà el dimecres 30 de setembre amb un taller de ceràmica de 10 a 12 i continuarà la tarda de 16:30 a 17:30 amb una sessió de risoteràpia a càrrec de l'AFA, Associació de Famílies d'Alzheimer d'Abrera. El dijous 1 d'octubre, d'11 a 12:30, serà el torn del Got Talent, una proposta per posar en valor el talent i les habilitats de les persones participants. El programa continuarà el diumenge 4 d'octubre amb la tradicional caminada de la gent gran, que arriba a la 27a edició i que, com sempre, està oberta a tota la població. El dilluns 5 d'octubre, de 10 a 11 del matí, hi haurà la xerrada sobre acompanyament i beneficis de tenir un animal de companyia a la tercera edat a càrrec de Mascot Center amb gossos i marxandatge, i de 4 a 2 quarts de 6 de la tarda s'hi farà també la xerrada El cuerpo grita lo que tú callas, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí, de 10 a 12, un taller sobre prevenció d'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora, i a la tarda, de 17 a 18:30, un bingo musical a càrrec de l'AFA. El dimecres 7 d'octubre, de 17 a 20, tindrà lloc un cinefòrum amb la pel·lícula La gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. I finalment, el divendres 9 d'octubre, de 10 a 12, la setmana de la gent gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Gent gran.
4: Coincidint amb la celebració de la Setmana de la Gent Gran, la Setmana Europea de l'Esport i la Setmana de la Mobilitat Sostenible, es donen a conèixer noves activitats i serveis per a la gent gran d'Abrera. Activitat física i benestar, activitat esportiva amb l'AEA, Agrupació Esportiva Abrera, tots els dijous de 10 a 11:30 al camp de futbol municipal a partir del dijous 24 de setembre. Caminades més 60, jornada de portes obertes el dimecres 21 d'octubre de 10 a 2 al camp de futbol municipal. Per a més informació i inscripcions podeu trucar o adreçar-vos al camp o al casal de la gent gran. Transport públic gratuït per a persones més 60. Posem en marxa la gratuïtat del servei de bus urbà més 60 amb la nova T-Social. Per obtenir més informació sobre la tramitació podeu trucar o adreçar-vos a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o ACT de l'Ajuntament d'Abrera, i en col·laboració amb la Residència Veledat Canigó d'Abrera, els àpats en companyia i els àpats a domicili. Per a més informació sobre aquests serveis podeu contactar amb el Departament d'Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera o amb la Residència Veledat Canigó d'Abrera.
0: Abrera Informació. Esports.
4: Recordem que estan obertes les inscripcions per participar en els tercers premis de l'activitat física i l'esport local convocats per l'Ajuntament d'Abrera amb l'objectiu de reconèixer i guardonar les iniciatives i les aportacions més significatives de persones i entitats públiques o privades vinculades al municipi d'Abrera que hagin destacat pels èxits esportius assolits per la promoció de l'esport, l'activitat física o que contribueixin a enaltir i projectar l'esport de la vila d'Abrera, o bé que les seves accions tinguin repercussions beneficioses per als abrerencs i abrerenques. Les candidatures de la tercera edició dels Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local es poden presentar fins al dimarts 20 d'octubre inclòs de forma telemàtica o a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat, i si necessiteu suport podeu adreçar-vos al Centre Aquàtic Municipal. Les poden presentar persones físiques o jurídiques d'acord amb el que s'estableix a les bases reguladores, les quals podeu consultar a l'enllaç que trobareu a la part inferior de la pàgina web abrera.cat. Així mateix, el Servei d'Esports hi podrà incorporar aquells esportistes, entitats o persones que no hi figurin entre les candidatures presentades i que es consideri que recullen els mèrits suficients per optar als premis convocats. Els Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local d'Abrera es van crear amb l'objectiu de generar un punt de trobada per a la ciutadania d'Abrera i associacions esportives locals, permetent-los reconèixer i celebrar la diversitat del món de l'esport que està directament vinculat i integrat al municipi. Han de contemplar les diferents vessants de l'esport local, el rendiment esportiu, la promoció i participació en l'activitat física dels diferents sectors de la població, el foment dels valors implícits en la pràctica esportiva, en casos de d'especial interès, rellevància o repercussió dins de la vida esportiva d'Abrera es podrà atorgar mencions especials per iniciativa de la comissió qualificadora. A continuació, us detallem les categories. Col·laborador o col·laboradora de l'any, reconeixement al Centre Educatiu UAFA, Associació de Famílies d'Alumnes, capacitat organitzativa d'esdeveniments, igualtat d'oportunitats, inclusió i cohesió social, activitat física, hàbits saludables i envelliment actiu, Premi als Valors Esportius, Memorial Antonio Serrano, trajectòria esportiva, èxit esportiu, millor esportista individual masculí i millor esportista individual femenina. Per a més informació, podeu contactar amb el Centre Aquàtic Municipal, al CAMP, al passeig de l'estació número 24, a l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 a 2 del matí. També podeu trucar en el mateix horari al telèfon 93 770 0325 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Solo te pido por última vez. Amb tots els èxits del panorama nacional.

0: amb Jordi Quintana.
1: Doncs bon dia, passen 11 ja minuts. 11 de les 8 del matí. Vinga, va, que comencem ràpidament aquesta edició del dimecres 30 de setembre, últim dia del mes i ja plenament instal·lats en aquesta tardor. Tanquem setembre amb 5 hores de Fórmula Matí per davant, novetats, música de casa, també ritmes llatins, temes del record i, com sempre, seguiment de l'actualitat de Catalunya i del món. Últim dia de mes, però encara queda molt matí per omplir de música i actualitat. Va, que comencem. Un centenar de persones han acampat aquest dimarts al vespre a la plaça de Catalunya de Barcelona i han fet nit en tendes de campanya. Ara mateix n'hi ha gairebé una setantena d'instal·lades. L'objectiu de la mobilització és el mateix que d'altres protestes, com la que es manté a la Puerta del Sol de Madrid. Defensar el dret a l'habitatge. Els manifestants estan preparats per passar diversos dies a la plaça i reclamen un millor decret. La iniciativa no ha estat idea del sindicat de llogateres, sinó que ha començat de manera relativament improvisada. Els manifestants, que s'hi han aplegat, formen part de diverses entitats i sindicats que es van trobar a la manifestació, que es va fer davant del Palau de Congressos i que va considerar que amb aquella plantada no n'hi havia prou. Per això han argumentat que calia seguir l'exemple d'altres ciutats com la capital espanyola. Els activistes han obert un compte a Instagram en què han detallat un programa per aquesta primera nit. La benvinguda ha estat als voltants de les 7 de la tarda i s'ha celebrat una assemblea a les 8. Una hora més tard s'ha fet un sopar a la fresca i a les 10 una sessió de micròfon obert. L'ambient és molt tranquil i pacífic. L'acampada es va començar a gestar dilluns arran de la concentració i el tall de l'avinguda Diagonal. Després de la protesta, una trentena de persones es van reunir a la plaça de Catalunya i van fer una assemblea ja amb la intenció de fer acampada. Finalment, no se'n va fer, però la reivindicació s'ha materialitzat aquest dimarts. Els convocats han fet una crida a la ciutadania perquè reaccioni davant l'increment dels desnonaments, la pujada de preu del lloguer i la incapacitat reiterada d'accedir a un habitatge digne. L'acampada es produeix el mateix dia que el Consell de Ministres ha aprovat dos decrets amb mesures per fer front a la crisi de l'habitatge. Dos decrets que el Congrés dels Diputats ha de convalidar en un ple extraordinari aquest divendres. I més enllà de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts ha tirat endavant una altra decisió important, la que afecta el preu dels carburants. El govern espanyol ha aprovat un decret per allargar els descomptes a la benzina i al gasoil fins a finals d'any. A l'octubre els descomptes seran de 20 cèntims per litre, tant per al gasoil com per la benzina. Al novembre baixaran a 13 cèntims per litre i al desembre a 6. Són descomptes que s'apliquen directament a l'hora de posar combustible a la benzinera. Avui i demà encara es manté el descompte vigent de 5 cèntims per litre a la benzina i de 20 cèntims al dièsel. En tot cas, el govern espanyol també deixa la porta oberta a revisar aquests descomptes i augmentar-los fins als 20 cèntims al novembre i desembre i rebaixar l'IVA de l'electricitat del 21% al 10% en el cas que els preus s'enfilin de sobte més d'un 15% d'un mes a l'altre. En aquest tercer decret també es limita la pujada de la tarifa regulada del gas un 35% a l'octubre i un 15% la resta de l'any. El preu de la bombona de butà també es limita a un màxim de 19,55 euros fins al juny de l'any que ve. Hi ha sindicats que ja han dit que les mesures fan curt. De fet, els pagesos ja han advertit que preparen un octubre de mobilitzacions. Un apunt més proper, la Generalitat es compromet a portar més personal al centre penitenciari de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires. UGT Presons es reuneix amb el conseller de Justícia per exigir-li més personal davant la saturació de les presons. Amb mobilitat, una incidència a la infraestructura a Montcada Bifurcació afecta la circulació de les línies R4 i R7. Respecte a aquesta última línia, està tallada entre Montcada Bifurcació i Cerdanyola Universitat i el servei en aquest tram es presta per carretera. I atenció, un accident a Abrera fa uns minuts provoca encara congestió entre Abrera i Esparreguera a l'autovia 2, uns 5 quilòmetres de congestió. Hi havia un carril tallat, ens informen des de trànsit que tots els carrils ja estan oberts, però que encara queda aquesta retenció entre Abrera i Esparreguera, sentit Barcelona, en aquesta autovia 2. Passa un minut d'un quart de nou al matí, temperatura Abrera 20 graus.
0: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Pugem al ritme amb J. Rosa i Álvaro Díaz, Detective. Una combinació amb molta química, i ara la deixem córrer, amb aquest so urbà i aquesta actitud molt marcada, d'aquelles que entren ràpid i et canvien el pols del matí.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera.
1: 93-770-2963.
2: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
3: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
2: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
3: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
2: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
3: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
4: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
2: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
4: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
2: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: Les 8 i 20. Canviem el color del matí amb Laura West i Kaidam, la gironina Tira d'Ironia i Ritme Menxules. Una cançó en català amb aire de Mambo Pop que juga amb aquells que es pensen que ho tenen tot fet. Descarada, divertida i amb ganes de fer-lo.

T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Muchas gracias.
1: Aplaudiments, que entrem ja a 9:15 del matí. El que queda d'aquesta setmana es mantindrà el temps inestable pràcticament cada dia. Tot i això, no es veu una situació d'aiguats tan clara com la d'ahir. Les temperatures pugen avui, però baixen a partir de demà. Hem començat la jornada amb moltes temperatures d'entre 16 i 22 graus i al migdia els termòmetres s'enfilaran més que ahir. Moltes màximes es mouran entre els 26 i els 30 graus o per sobre a les comarques de Girona, on hi bufarà el vent del sud. A l'Ebre també es pot superar la línia dels 30 graus. Durant tot el dia, el cel estarà mig ennuvolat amb algunes boires matinals. A primera hora, amb algun plogim al sud i a partir de mig matí, amb ruixats en punts del prelitoral de Tarragona, del Pirineu i de la Catalunya central. A la tarda també s'estendran cap al Pla de Lleida i Terres de l'Ebre. Els propers dies es mantindrà el temps inestable. Dijous al matí, amb algun ruixat a la costa central i Costa Brava, que a la tarda aniran a més i afectarien sobretot tot les comarques interiors, de Ponent, del Sud, el Pirineu i el Prepirineu. De fet, hi ha avisos per intensitat de pluja a la meitat oest del país. Baixa la temperatura i encara ho farà més a partir de divendres. Temperatures actuals a Barcelona entre 21 i 23 graus, 22 a Tarragona, 19 a Lleida, 18 a Girona, 16 a Olot, a Sort tenen 23, a Cabrils 20, a Prada 16 o a Badalona ara mateix 22 graus, a Abrera 21 graus. I ara el nostre tema del record, recuperem Juanes amb La Paga, una de les cançons més mogudes de la seva primera etapa. Guitarres, ritme llatí i aquell punt en seu que encara avui funciona perfectament. Pugem una mica el volum i tornem a Juanes.

0: FM, web, app o a través del teu altaveu intel·ligent. Ens escoltis com ens escoltis. Tria Ràdio Abrera.
1: Seguim amb dues veus andaluses. Junior Míguez, des de Màlaga, torna a primera línia al costat del gadità Juan Cid, amb Me Llama Loco. Una cançó molt lligada a la seva pròpia història. Tocar fons, veure qui es queda i tornar-se a aixecar. I no els està anant gens malament.
2: No sé que toma, toma.
1: Una cançó amb molt de pes personal i ara els escoltem des de Fórmula Matí. Bon dia.
2: Dicen que estoy loco y qué va a pasar. La vida es un juego y la quiero bailar. No sigo las reglas, yo invento el compás. Soy el que sonríe.

0: de cintura cap avall i coberta de sang. Els treballadors van alertar immediatament al telèfon d'emergències 112. Segons han confirmat fonts de la policia catalana aquest programa, agents de la Unitat Central d'Agressions Sexuals de la Divisió d'Investigació Criminal estan treballant per esclarir les circumstàncies en les quals va tenir lloc l'agressió sexual, així com per poder identificar-ne i localitzar-ne els autors que van deixar restes biològiques en la víctima. Segons el caso.cat, els sospitosos són un home d'origen subsaharià i un altre d'origen sud-asiàtic, que encara no han pogut ser detinguts. La investigació, de moment, continua en marxa. I segons publica el diari Segre, troben un home mort dins d'un cotxe. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home que han trobat en una séquia de Torres de Segre, al Segrià. El cos el van localitzar dins del seu vehicle i, segons explica el diari Segre, tot apunta que va tenir un accident. La víctima seria un veí de Soses de 40 anys, vist per última vegada ara fa 20 dies. Continua la circulació amb congestió entre Abrera i Esparreguera, sentit Barcelona, per un accident d'aquest matí, quan faltaven 20 minuts per les 8 del matí. Més informació a les 9.
1: La informació al moment, sense esperes. Fórmula Matí.
2: Fórmula Matí. Fórmula Matí. Fórmula Matí.
3: A chatarrero del amor.
4: Chatarras Cao. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras Cao. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras Cao. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato. Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras Cao.
3: Chatarrero del amor.
5: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
6: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
5: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:30.
6: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
7: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
8: Vols més clients? Vols més visibilitat?
9: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
8: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
9: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
8: Si tens un negoci a la comarca,
9: aquest és el teu moment.
8: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
9: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
0: Posem-hi una mica de rock amb Los Enemigos. Els madrilenys continuen avançant el seu nou disc amb Miss Dinamarca, guitarres i caràcter. I apunteu la cita, el 8 de gener els tindrem a la Sala Polo de Barcelona.

0: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
1: Somiar l'Esper, amb la barcelonina Julia Blum. Pop delicat.

0: Ràdio Abrera, sempre al teu costat.
1: Pugem al ritme amb tres noms que comparteixen molt bé de terreny. Són Maisac, Feid i Maluma, amb aquest remix del Te Entiendo. Reggaeton amb orgull.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Unes 150 persones s'han concentrat a la plaça Catalunya de Barcelona per iniciar una acampada i reclamar el dret a l'habitatge, seguint l'exemple de la protesta a la Puerta del Sol de Madrid. Els activistes han instal·lat una vintena de tendes. La mobilització arriba l'endemà de la protesta davant del Palau de Congressos i coincideix amb l'aprovació dels dos decrets d'habitatge per part del govern espanyol. Els convocants reclamen mesures davant l'augment dels lloguers i dels desnonaments i demanen que els sindicats d'habitatge se sumin la iniciativa. De fet, a Catalunya l'habitatge també està en el punt de mira. Avui els partits de l'oposició hauran de replicar les mesures que va anunciar ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una segona sessió de política general al Parlament. Escoltem ara Jordi Albert, portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, en declaracions fa uns minuts a la xarxa.
3: Hem d'aconseguir que la gent pugui tenir la seva primera vivenda, per tant, una reducció de l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, per tant, una reducció d'aquest impost i, d'altra banda, agravar precisament aquells que acumulen habitatge. Per tant, un increment progressiu d'aquest mateix impost per tal de que aquells que vagin acumulant habitatge els costi cada vegada més tenir més habitatges en propietat.
2: Entre les mesures anunciades per Illa ahir, hi ha un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb l'administració. I el Consell de Ministres ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a finals d'any i limita la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que va activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. El preu de la bombona de butà es congela per sota dels 20 euros. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'A2 a Abrera deixa un carril tallat en sentit Barcelona. També hi ha alguns punts de boira a l'AP7, Agullana i Riudellots de la Selva. A la resta també retencions habituals als accessos de Barcelona. Pel que fa al servei ferroviari, volíem dir, a una incidència provocada per robatori de cable afecta hores d'ara l'R4 i l'R7. Pel que fa a aquesta última, està tallada entre Montcada Bifurcació i Cerdanya a la Universitat i l'R4 circula per via única entre Montcada Bifurcació i Sabadell. A banda, també un altre robatori de cable, en aquest cas entre Reus i les Borges del Camp, també afecta els trens que circulen entre Reus i Saragossa. I els bombers han rebut un total de 864 avisos per l'episodi de pluges d'ahir, sobretot a les regions metropolitanes sud i nord i també a la tarda a Girona. Entre les actuacions més destacades hi ha el rescat d'una dona i un nadó atrapats en un cotxe a Gavà i també la caiguda d'un mur a Santa Coloma de Cervelló que ha afectat una canonada de gas. Iger considera insuficients les mesures anunciades per les administracions per compensar l'augment dels costos. Per això s'han mostrat el malestar i han convocat una tractorada el proper 9 d'octubre.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera, juntament amb l'àrea de promoció de la donació del Banc de Sang i Teixits, s'impulsa una nova campanya de donació de sang i plasma a Abrera. La cita és aquest proper dijous 1 d'octubre a la Casa de Cultura, carrer de Federico García Lorca 17, en horari de 10:30 a 13:30 i de 16 a 20 hores. Des del Banc de Sang i Teixits informen que calen 1.100 donacions diàries per fer front a les necessitats dels i les pacients. Des del Banc de Sang i Teixits es fa una crida a la donació per reforçar les reserves després de l'època estival, quan es produeix una baixada en les donacions. Calen 1.100 donacions diàries per fer front a les necessitats dels i les pacients. Es calcula que 173 persones necessiten sang cada dia als hospitals catalans. Els motius més freqüents pels quals un pacient pot necessitar transfusions són els càncers, les hemorràgies intestinals, els infarts, les fractures o malalties de la sang com anèmies. Si tens entre 18 i 70 anys, peses més de 50 kg i gaudeixes de bona salut, pots convertir-te en donant i ajudar de salvar vides amb un gest senzill que només et prendrà uns minuts. Reserva la teva cita al web donasang.gencat.cat. Podeu consultar tota aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
4: Abrera Informació, esports i benestar. Gent gran.
5: Molt bona acollida de la jornada de portes obertes del nou programa de futbol Més 60 per a persones majors de 60 anys, impulsat des de l'Ajuntament d'Abrera i l'Agrupació Esportiva Abrera. L'acte de presentació d'aquesta nova iniciativa ha tingut lloc aquest dijous 24 de setembre al matí al camp de futbol municipal. Les valoracions per part dels integrants del programa són molt positives. Escoltem en primer lloc el Fernando, entrenador de l'equip, i a la Maite i el Tomàs, dos dels seus integrants.
6: Estamos aquí en el campo de fútbol, jugando al fútbol con personas con más de 60 años, y en principio, pues bueno, han venido 10, 12 personas, donde sí me gustaría que pudieran ver muchas más. Tenemos la posibilidad de poder tener todas las instalaciones para nosotros y, bueno, crear un grupo donde las personas vengan, se diviertan, lo pasen bien y todos aquellos que han jugado al fútbol o no han jugado y quieren aprender, pues también tienen tiempo para poder aprender, porque también tenemos edad para poder seguir aprendiendo, que es lo importante, y hacer amistades y formar un gran grupo.
0: Yo también vengo al fútbol más 60, la verdad es que me ha gustado muchísimo la experiencia. Toda la mujer que quiera, mayor de 60, puede venir, porque no es una actividad que te puedas hacer daño y es súper divertida y al aire libre. ¿Qué más podemos pedir?
7: Aquesta primera jornada del fútbol 60 més d'Abrera, estem molt contents. Hem fet un grupet, però això ara n'hi ha més, i molt bé, l'activitat és molt positiva.
8: Beneficis, em lleven el tio, fas esport, coneixes gent, comparteix temps amb ells, a gent que no coneixes i fas pinya.
5: El programa es desenvoluparà mitjançant sessions setmanals de futbol adaptat amb un enfocament social inclusiu i no competitiu, prioritzant la salut, la convivència, la socialització i el benestar de les persones participants. En funció de la demanda es podran ampliar fins a 2 sessions setmanals. Aquest nou projecte s'emmarca les polítiques municipals de promoció de l'activitat física, la salut i l'esport inclusiu i representa una nova oportunitat perquè la ciutadania d'Abrera pugui mantenir-se activa, fomentar les relacions socials i millora la seva qualitat de vida a través de l'esport. El conveni tindrà vigència fins al 30 de juny de 2027 amb la possibilitat de prorrogar-lo de mutu acord entre les dues parts. Les persones interessades a participar en aquesta nova activitat poden informar-se i formalitzar la seva inscripció a través de l'AEA, Agrupació Esportiva Abrera. Amb aquest acord, des de l'Ajuntament i l'entitat esportiva, es referma el compromís amb la promoció d'hàbits saludables, l'envelliment actiu i la pràctica esportiva inclusiva, afavorint la participació de la gent gran en activitats físiques adaptades a les seves capacitats.
4: Abrera Informació. Gent gran. Salut.
5: Abrera se suma a la commemoració del Dia Mundial de l'Alzheimer amb diverses activitats incloses en la Setmana de Gent Gran 2026, impulsades des de l'Ajuntament d'Abrera en col·laboració amb l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat. El 21 de setembre es commemora el Dia Mundial d'aquesta malaltia i la façana de l'Ajuntament i el Castell de Volterra d'Abrera s'han il·luminat de color verd per donar-li visibilitat. La presidenta de l'AFA, Mercè Rull, parla dels serveis que s'ofereixen a les famílies des de l'associació.
9: Des de l'AFA, el que tenim són diversos serveis. Unes, doncs, primer, la informació i l'atenció a les famílies en segons quina problemàtica. Tenim les ajudes tècniques per segons quina fase de la malaltia puguin utilitzar, o sigui, cadires, llits, coses per la dutxa, etcètera, etcètera. Tenim 3 centres de dia, són centres especialitzats d'estimulació, en el qual intentem que la persona estigui estimulada al màxim possible, independentment del seu grau de dependència que tingui. Són un al Prat de Llobregat, l'altre el tenim a Molins i l'altre el tenim a Cornellà. L'horari és de 9 a 6. I allà doncs els donem un servei integral amb teràpies no farmacològiques d'estimulació, de musicoteràpia, fisioteràpia, controlem la medicació, hi ha dutxes i la veritat és que estan molt ben cuidats i el familiar doncs pot més o menys fer la seva vida laboral o la seva vida fora del que és la cura. També tenim 2 espais en memòria, en el qual són per primeres etapes primerenques.
5: A continuació repassem les activitats programades a Abrera amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer i dins la Setmana de la Gent Gran 2026 que tindran lloc al Casal de la Gent Gran d'Abrera. Dimecres 30 de setembre, taller de risoteràpia a les 16:30, dimarts 6 d'octubre, bingo musical a les 17 i dimecres 7 d'octubre, cinefòrum La Gran Lilian Hall a les 17 hores. I el programa La Salut a les Zones de Ràdio Abrera, a més aquest dissabte 12 de setembre passat, en col·laboració amb el Servei de Salut Pública de l'Ajuntament d'Abrera, hem parlat del Dia Mundial de l'Alzheimer amb l'Andrea Márquez, psicòloga referent de benestar emocional i comunitària de l'equip d'atenció primària d'Abrera. Podeu recuperar el podcast a la programació a la carta al web www.radioabrera.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
10: Superada les 9 i després de repassar l'actualitat amb el mega informatiu local, tornem a la música per encetar la segona hora. Primer amb Little Pepe, des de Màlaga, baixa una mica les revolucions amb Santa i aquell Riqui tan seu, tranquil però amb ritme. I després canvien completament de registre amb Luis Fonsi i Me despido, més emocional i melòdica. Dues veus ben diferents, dos estils que no tenen gaire a veure, però que encaixen perfectament per continuar aquest últim matí de setembre.

0: confiança en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Abrera som cultura.
3: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
2: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
2: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
1: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
7: Les 9 i 18 minuts, canviem el to amb Marvan. Des de Getxo, la banda presenta Mis Ojos, una cançó que mira cap a tot allò que heretem, els records que ens marquem i el que acaben deixant els que venen darrere. Guitarres, emoció i aquesta proposta que convida a escoltar-la amb una mica més d'atenció.

FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Obrera. Digue-li que et posi Ràdio Obrera. Que et posi Ràdio Obrera.

30 de setembre. I avui no podia venir un títol més oportú, últim dia de mes, 30 de setembre, i recuperem Los Bonsais amb Septiembre. Una manera ben musical d'acomiadar aquest mes abans d'entrar demà en ple mes d'octubre.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 770 49 30.
2: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Seguim, més cançons, 22 graus. Arriba la veu de Mario Osorio i aquesta cançó, Mi Mundo Entero.

0: La ràdio que t'escolta. Ràdio Obrera. A Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana. Una ràdio única, una ràdio diferent, la teva ràdio. Ràdio Obrera.
1: Arribant ningú i McEnroe. Vull ser. Com estàs? És 30 de setembre. Tenim el cel gris, eh? Queda't amb Ràdio Obrera.

Canviem una miqueta el to amb Marwan. El madrileny presenta I tuve suerte, segon avançament del seu proper disc. I aquesta vegada deixa la banda El Desamor per explicar una història que, senzillament, surt bé.

0: Ori, que recupera el bamboleo i se l'emporta completament al seu terreny, forma part de Color Fania, el disc on revisita grans clàssics llatins. Una versió amb molta vida, sonant aquí a Fórmula Matí.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
0: Un plaer. Va, que seguim amb Nino Vargas. El valencià Le Burjassó torna a barrejar flamenc i so urbà a Bonita, una cançó amb ritme. El 17 d'octubre el tindrem en directe a la sala Rasmatàs a Barcelona.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Junts per Catalunya vol reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, i fer que Esquerra i els comuns hagin de votar-ho. La presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha assegurat que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna i no és digne del càrrec. Ho ha dit en la segona sessió de política general que s'està duent a terme aquest matí al Parlament.
3: Desgovern a Catalunya i submissió a Madrid. Aquest és el seu rumb i res fa pensar que el canviarà. I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
2: En la rèplica, ella els ha demanat que s'assumin al Pacte Nacional per l'Educació i a mesures d'habitatge tant a Catalunya com a la votació del divendres al Congrés dels Diputats. I pel que fa a aquesta darrera qüestió, un centenar de persones han passat la nit acampats a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar el dret a l'habitatge després que el govern hagi anunciat dos nous decrets d'habitatge i seguint també l'exemple de la protesta de la Puerta del Sol de Madrid. I el Congrés decidirà avui si retira la immunitat a l'exalcalde d'Altafulla i actual diputat per sumar en Comú Podem, Félix Alonso. El Tribunal Suprem el vol investigar per un presumpte delicte de prevaricació. Ens amplia aquesta informació la Carol Cubota d'Altafulla Ràdio.
4: Les factures emeses pel despatx d'advocats de l'exconseller Salvador Milà o per la consultora de l'exdirigent d'Iniciativa Catalunya Verds Joan Herrera i el diputat republicà Joan Ignasi Elena són les que estan sota sospita, principalment. Segons el jutge, hi ha indicis suficients que es va cometre un delicte de prevaricació administrativa perquè es van signar contractes menors que es van allargar irregularment en el temps. El magistrat del Tribunal Suprem, que ara el vol investigar i que ha demanat un suplicatori al Congrés per fer-ho, sospita que Alonso va usar la fórmula del contracte menor per serveis recurrents per evitar fer una licitació pública i de lliure concurrència. Els fets daten de 2017, quan era alcalde d'Altafulla. El tribunal va obrir formalment la causa l'abril passat i després de prendre declaració a l'exalcalde, el magistrat instructor va elevar al Congrés el suplicatori, que es debat aquest dimecres i que pot acabar amb la retirada de la immunitat d'Alonso perquè el Tribunal Suprem el pugui jutjar. L'exalcalde, per la seva banda, manté que les contractacions van ser legítimes i nega haver comès irregularitats.
2: I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat un cop finalitzat l'episodi de pluges i normalitzada la situació als rius i rieres. L'ACA ha informat que els cabals de la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, la Riera Gotarra i el Daró ja han recuperat la normalitat, tot i que en alguns els mantindrà per sobre dels valors habituals unes hores. El 112 ha rebut 1.788 trucades per 1.350 incidents i els bombers han atès també 864 avisos diferents. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bon dia. Abrera, ens movem i fem esport. Del dimecres 23 al dimecres 30 de setembre se celebra la Setmana Europea de l'Esport 2026 amb una programació plena d'activitats per a totes les edats impulsada des de la Regidoria d'Esports i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera. Hi trobareu activitats com ioga, tai chi, pilates i estiraments, entrenament funcional, tabata, hit i power pump, aigua gym, ciclo indoor i ciclo outdoor, working dancing i ball en línia, aerobox i taller de boxa jove, running club i cross camp, gimnàstica a Suau, GAC, Movicore, TBC i Step, futbol més 60 anys, torneig de futbol i activitats preesportives, educació física infantil, caminades i activitats a l'aire lliure, activitats per a persones amb capacitats diverses, caminada en família, patis oberts i iniciació a la calistènia. La programació inclou propostes per a tots els cicles de vida, així com activitats específiques per a infants i joves, persones més 60 anys, persones usuàries del camp i infants i joves inscrits als programes d'educació física preesportiva i de capacitats diverses. Algunes de les activitats requereixen d'inscripció prèvia. Recordem que l'Ajuntament d'Abrera va ser distingit pel Consejo Superior de Deportes com l'Ajuntament amb més oferta esportiva dins la categoria de municipis d'entre 10.000 i 20.000 habitants en el marc de la Setmana Europea de l'Esport 2025. Podeu consultar tota la programació, horaris i espais als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Entitats. Cultura.
5: Després de la pausa estival, el Cineclub Maruja Torres d'Abrera reprèn la seva activitat amb un nou cicle cinematogràfic centrat en el cinema de sèrie B. Les sessions tindran lloc a l'auditori del Centre Polivalent del Rabató a 7:45 del vespre, amb entrada gratuïta i oberta a tota la ciutadania. El fil conductor d'aquesta nova programació de tardor és el cinema de baix pressupost de les dècades dels anys 40 i 50, contraposant una producció nord-americana i una d'espanyola, tal com explica Manel Benito, un dels impulsors del Cineclub Maruja Torres d'Abrera.
1: Començarem aquest mes de setembre amb dues pel·lícules, un cicle de dues pel·lícules, amb el fil conductor d'allò que els americans diuen sèrie B, és a dir, pel·lícules de baix pressupost que han tingut dificultat per ser rodades, produïdes, amb pocs diners, amb actors desconeguts, directors desconeguts, típica dels anys 40 i bona part dels anys 50. I llavors hem volgut contraposar dues pel·lícules, una americana i una altra espanyola. Passarem el dia 18 la primera pel·lícula, The Tour, una pel·lícula nord-americana, i el dia 2 d'octubre una pel·lícula espanyola, rodada a Barcelona per un director sabadellenc, Vida en sombres. Per tant, aquest discurs d'intentar posar en paral·lel dues produccions de baix cost amb les dificultats, a Espanya la censura de finals dels anys 40 i als Estats Units aquella producció de les sèries B fora dels circuits de producció de les grans productores i de l'Star System nord-americà. Aquesta reflexió que proposem al públic de poder veure dues pel·lícules que s'han convertit en dues joies, però que en el seu moment van ser produïdes com si fossin pel·lícules mainstream o industrials per cobrir la necessitat de les pantalles de cinema dels Estats Units.
5: Benito també destaca l'experiència de veure aquests films al Cineclub.
1: Un dels objectius importants del nostre projecte, està superbé tenir un telèfon mòbil o un iPad o la tele o llavors veure la pel·li, llavors aturar-la, aixecar-se per prendre un iogurt i després tornar i veure una pel·li en tres sessions, però l'experiència de veure una pel·lícula en pantalla gran, acompanyat del públic, a les fosques i de seguit, crec que és una experiència diferent, és una altra experiència. Per tant, nosaltres oferim això, oferim una sala, crec que molt ben adequada per fer això, amb un acceptable so i una espectacular possibilitat de veure la pel·lícula en una pantalla gran, i llavors l'experiència és diferent. Pels que hagin vist la pel·lícula, que la puguin veure en aquestes condicions, i pel gran públic que no hagi vist aquestes dues pel·lícules ni a la tele ni en qualsevol altra plataforma, doncs els convidem no només a gaudir de la pel·lícula, sinó a gaudir de l'experiència de veure aquesta pel·lícula i poder després compartir-la amb la resta de l'auditori.
5: Tornem a recordar, divendres 2 d'octubre serà el torn de Vida en sombres, 1948, l'únic llargmetratge del sabadellenc Llorenç Llobet Gracia, protagonitzat per Fernando Ferran Gómez i Maria Dolores Pradera, una obra de metacinema que va patir la censura de l'època. Les projeccions es faran a 7:45 de la tarda a l'auditori del Centre Polivalent del Rabató, amb entrada lliure.
0: Abrera Informació, Salut Pública i Benestar.
5: Amb motiu del Dia Mundial del Cor, que se celebra el 29 de setembre, des de l'Ajuntament d'Abrera, a través del Servei de Salut Pública, s'organitza una sessió formativa per aprendre a reconèixer els signes d'un atac de cor i saber com actuar davant d'una situació d'emergència. L'activitat, que s'havia de celebrar aquest dilluns 28 de setembre passat a la tarda a la Casa de Cultura, ha quedat ajornada. Properament informarem de la nova data. Des de l'Ajuntament d'Abrera es continuen impulsant accions de promoció de la salut i prevenció de les malalties cardiovasculars, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial del Cor. En aquest marc, properament, la Casa de Cultura acollirà la xerrada Saps reconèixer un atac de cor? Saps fer la RCP? Una proposta formativa adreçada a la ciutadania. La sessió anirà a càrrec de Carles Cervera, director d'ambulància, servimèdic i formador en RCP SB-B de la Semiciup, que oferirà eines i coneixements pràctics per identificar els signes d'un infart i saber com actuar davant d'una possible emergència cardiovascular, així com nocions bàsiques de reanimació cardiopulmonar. L'activitat compta amb un màxim de 22 participants. Es recomana, doncs, fer inscripció prèvia enviant un correu electrònic a saludpublica@abrera.cat. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'anima la ciutadania a participar en aquesta sessió, que ens permetrà adquirir coneixements que poden ser molt útils davant d'una situació d'emergència i contribuir a una comunitat més formada i preparada. Com dèiem, properament informarem d'aquesta nova data.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
6: Després del mega informatiu, Deixem enrere la informació de les 10 i entrem a la tercera hora d'aquest últim matí de setembre. Comencem amb Maria Artés i Como le explico. Flamenc pop, sentiment i una història d'amor explicada molt a la seva manera. I després canviem el pas amb Olivia Bay, Sin miedo a caer, que ens porta cap a un pop més fresc, actual, amb aquella idea de deixar-se portar sense pensar tant en què passarà després. Dues veus ben diferents per continuar donant música al matí.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10, Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
1: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
1: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
4: Posem una mica de rock amb Melendi. L'Asturià deixa clar el gir més guitarrer d'aquesta etapa a Mentiras Arriesgadas, que és una cançó de desamor, amb energia, ironia i fins i tot picades d'ullet al cinema. Forma part del disc pop-rock i recupera una cara seva més directa i més contundent.

0: Ràdio Obrera, la ràdio de referència, gràcies a tu.
1: Pugem al pols amb Mètrica i Sinaca. Contacto, contacto. 6 de març, Mètrica presentarà La Orden al Sant Jordi Club de Barcelona.

Doncs tenim núvols baixos, que ara mateix no deixen veure el sol, 10:45 del matí, 22 graus, i arriba el nostre tema del record. Recuperem a Marc Anthony amb Ahora Quién, una de les grans cançons de la seva etapa més romàntica. Una història de desamor, una veu que ho dona tot i aquell punt llatí que només ell sap portar així. Baixem una miqueta el ritme i anem a escoltar Marc Anthony.

0: aquesta tardor, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Canviem una mica el to amb Michael Foster. Cuando todo haya pasado, mira cap al futur per parlar del que queda quan el temps avança. Les persones, els records, guitarres, emoció i una cançó més íntima per baixar una mica també el ritme del matí, camí de les 11.

0: per tu.
1: Vols més clients? Vols més visibilitat?
2: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
1: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
2: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
1: Si tens un negoci a la comarca,
2: aquest és el teu moment.
1: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
2: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
3: Seguim amb dues generacions de l'urbà, del sou urbà, amb Ozuna i Omar Kurz, des de Puerto Rico. Uneixen forces amb Sisi, reggaeton sensual directe. Una col·laboració que els encaixa molt bé i que és una plenament actual.

0: La millor música i tota la informació a Ràdio Abrera.
1: Tornem a baixar revolucions amb Miguel Cabrera i Marlo Music. Vivir contigo.

0: Amb tu, Jordi Quintana. Fórmula Matí.
1: Canviem completament de registre amb Pablo López i Lola Índigo. El malagueny i la granadina s'uneixen per primera vegada a Casi Siempre. Una balada íntima, pràcticament despullada. Descobrim Manola Índigo molt diferent.

0: Jo trio Ràdio Brera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Brera. Tria-la.
1: Seguim amb Pedro Capó, des de Puerto Rico. Ens porta A prueba de balas, una cançó amb aquell punt càlid i melòdic que li coneixem també. Mantenim al matí

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El debat de política general al Parlament continua avui amb les intervencions dels grups parlamentaris i les primeres propostes de resolució que es votaran dijous. Junts ha anunciat que presentarà una proposta per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, mentre que Esquerra se n'ha desmarcat i ha reclamat al govern que compleixi els acords d'investidura. Illa, per la seva banda, ha proposat modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes amb l'objectiu que en més casos comportin ingrés efectiu a presó.
3: I en matèria de seguretat, doncs miri, també li demano que doni suport a la proposició de llei que el meu grup presentarà en els propers dies, una iniciativa parlamentària que presentarem aquí per reforçar la resposta penal davant de la tinença i visita d'armes per adaptar el Codi Penal espanyol a la realitat actual. Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i visita d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i visita d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues, no?
2: La portavoc del govern, Sílvia Paneque, també ha detallat que el nou fons de 25 milions per comprar pisos on viuen persones vulnerables podria evitar inicialment entre 300 i 400 desnonaments. Pel que fa a aquesta darrera qüestió, un centenar de persones han passat avui la nit acampats a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar precisament el dret a l'habitatge després que el govern hagi anunciat dos nous decrets d'habitatge, i seguint també l'exemple de la protesta de la Puerta del Sol de Madrid pel desnonament de la Mari Carmen. I les obres de la Gran Via de Barcelona entre els carrers de Badajoz i Bilbao entraran a partir de demà en la fase final d'afectacions al tram Besòs. El tall de les línies T5 i T6 es reduirà al tram entre Glòries i Can Jaume Andreu, després que al setembre ja recuperés parcialment el servei entre Glòries i Ciutadella Vila Olímpica. Com a alternativa, recomana utilitzar l'L4 del metro fins a Besòs per enllaçar després amb la T4. I Creu Roja vol tancar a finals d'any el Centre de Protecció Internacional de Berga, el primer equipament d'aquest tipus que es va obrir a Catalunya fa una dècada i que actualment disposa de més de 50 places. Els treballadors han fet vaga avui per reclamar que es mantingui tant el centre com els 11 llocs de treball amb un seguiment del 90%. L'Ajuntament de Berga lamenta la decisió i reivindica el centre com un equipament de referència a la comarca. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat un cop finalitzat l'episodi de pluges i normalitzada la situació als rius i rieres. L'ACA ha informat que els cabals de la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, la Riera Gotarra i el Daró ja han recuperat la normalitat. El 112 ha rebut un total de 1.788 trucades en referència a les pluges.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bon dia. Aquest cap de setmana de divendres 25, dissabte 26 i diumenge 27 de setembre s'ha celebrat la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera, a la que s'ha recuperat la memòria dels porrons i l'esperit dels restaurants d'Abrera amb la seva gastronomia basada en la cuina tradicional catalana i en productes de proximitat. La fira es va inaugurar divendres a la tarda al barri del Robato amb el tradicional concurs d'aixecament de porró, i dissabte i diumenge l'hem pogut gaudir al parc de Can Morral amb diverses propostes i activitats. Sentim l'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, la regidora de Turisme i Promoció de la Vila, Maite Novell, i la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré.
6: Ja hem començat la fira dels porrons, ja ha començat aquí el Rebato. Concursos, improv-show i un bon sopar, però sobretot, molt bona gent. Vinga, animeu-vos i venim a la fira dels porrons.
7: Seguim gaudint de la 7a edició de la Fira Gastronòmica dels Porrons. Enguany, amb gran èxit de participació. Aquí tenim 17 tractoristes i ara, aquí a darrere, tenim ja que farem la ballada de gegants, ple d'activitats, de cultura, de tradició, de tastets, gràcies als restauradors, que hem tingut enguany també molts restauradors. Aquesta fira ja està sent un gran referent a la comarca i seguirem l'any que ve amb més i millor.
8: Gràcies també a les nostres entitats culturals d'Abrera, els geganters, el Bram de Foc, els tractoristes que avui han vingut aquí també a la plaça Can Morral, i seguim aquí amb la Fira dels Porrons. Moltes gràcies als abrerencs i abrerenques per participar un any més.
5: I sentim també el padrí de la Fira d'enguany, Jordi Uller, i el Juan Carlos Gáñez, guanyador de l'edició enguany del concurs d'aixecament de porró.
0: Em sembla fantàstic, estic molt agraït, i a més és un reconeixement a la família, i bueno, ha anat tot meravellós. M'encanta, moltes gràcies.
9: Estic molt content que faci la Festa dels Porrons aquí al Rabato, a Abrera, i bueno, he guanyat perquè he tingut que guanyar. Hi ha molta gent que participa i cada vegada més, i que disfruti d'aquesta festa, i bueno, molt agraït a la Festa d'Abrera.
5: Per part de les persones assistents a la fira, la valoració també és molt positiva. Els i les escoltem en declaracions al Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera i a Ràdio Abrera.
10: Pues ha sido súper relajante la combinación de la música, la pintura con el vino, que además no lo había vivido nunca. El tema de pintar con vino ha sido súper bonito. Y bueno, al final yo creo que nos hemos relajado todos un montón y con la música de fondo ha sido maravilloso.
11: Doncs molt maca, la recomano moltíssim. He vingut pensant de fer una activitat diferent, però la veritat que la combinació del vi, de pintar i de la música et dona un toc, et treu una miqueta de la rutina i la recomano molt. Sí que us animo que la feu. I aquest és el punt que he pintat.
12: Bueno, doncs m'agrada moltíssim la Fira dels Porrons per 7è any. Està molt bé que l'Ajuntament faci coses pel poble, i la veritat que és un èxit sempre. Cada any hi ha moltíssima més gent i és superxuli. M'encanta.
13: Me parece superbien que Abrera monte estas fiestas en el pueblo, que súper agradecidas, y esperamos pasarlo superbien, que seguro que nos lo vamos a pasar superbien, segurísimo.
14: Estic molt contenta de participar al concurs de porrons d'Abrera.
5: Dissabte i diumenge al Parc de Can Morral hem pogut degustar les propostes dels restauradors i restauradores, comprant el mercat de productors, productores i artesans i artesanes de proximitat i veure l'exposició i mostra de porrons històrics. Pels més menuts i menudes, durant el cap de setmana s'han organitzat diferents tallers i activitats infantils i hem comptat amb animació musical i actuacions. I la jornada de diumenge va comptar amb la tractura de popular a càrrec dels tracturistes abrerencs des del carrer del Rabato fins al Parc de Can Morral, on hem gaudit de la plantada i la ballada dels gegants d'Abrera, el Porronet i els Grallers d'Abrera. Sentim l'Antonio Fusalba, el tracturista més gran.
15: A la Fira del Porró, com toca cada any, a la Fira del Porró. I aquest any n'hi ha molts més tractors que els altres anys. I això és molt bon senyal. Això és molt bon senyal. Això vol dir que la festa aquesta va creixent. I cada vegada hi ha més gent. I això, particularment, m'agrada molt.
5: Durant tot el cap de setmana, tot coincidint amb la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera, la policia local d'Abrera i voluntaris i voluntàries de Protecció Civil han intensificat la vigilància a la zona per garantir totes les mesures de seguretat per poder gaudir de forma cívica, responsable i segura de la fira, tal com explica un dels integrants del dispositiu.
16: Estamos aquí como cada año disfrutando de la 7a edición del Gastronó, de la Festa del Porró. Acaban d'arribar a nostres tots d'allà del Rebato fins aquí. Hem fet un repercut que la gent l'agrada molt, la gent, els nens disfrutaven molt, els saludaven, deia adeu policia, adeu, pensa que jo soc policia, jo soc Protecció Civil, perquè estic disposat per tot el que sigui per poble.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera s'agraeix la participació a tots els establiments, productors i productores de proximitat i entitats abrerenques a la 7a edició de l'esdeveniment gastronòmic i cultural i també a totes les persones assistents. Podreu veure una selecció d'imatges al perfil d'Instagram @abrerainfo i als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
17: Deixem enrere la mega informació de les 11 i obrim la quarta hora de Fórmula Matí. Comencem amb Moisés Losada i A prueba de balas, que és una cançó amb sentiment però també amb molta força i ganes de tirar endavant. I després canviarem el ritme amb Popo Gavarre i Excés amb Sentaito, que ens porta cap a un so més urbà i més directe per continuar avançant en aquest matí del dimecres 30 de setembre.

0: Pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: A Brera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
3: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Brera, escolta A Brera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radiobrera.cat.
2: A Brera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Brera sí que hi ha res.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: Cambien el ritme ara amb Mon Laferte. La xilena ens porta A pesar de ti i de mi, que és una cançó intensa, molt melòdica i cargadeta d'emoció, inclosa al seu disc Femme Fatale, volum 2. Piano, cordes i una interpretació que va creixent a mesura que avança aquest tema. 22 graus i el cel gris.

0: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.
1: Cap a la línia de la Concepción, Cádiz, Radio Macandé, una nova cançó, un eco en la casa. Te fuiste.

Continuem amb aquest cel gris a l'exterior dels nostres estudis. 12:15, dimecres 30 de setembre, 22 graus. I fem lloc al nostre tema del record. Ara em duele el amor. Una col·laboració entre el mexicà Alex Sintec i Ana Torroja, que va marcar tota una època. Amb aquest pop melòdic, dues veus molt reconeixibles i una cançó que encara conserva intacta el seu punt emocional. La recuperem.

0: Que vaig al cotxe? Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música? Ràdio Obrera. Que practico esport? Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte? Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu? Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.
1: Ens quedem ara amb Salistre i Jorge Luis Chacín. Els gaditans uneixen el so i la seva veu amb la del veneçolà gràcies a aquest Atulaito, aquesta cançó càlida. Parla de voler tenir algú ben a prop, passi el que passi.

Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.

0: Ràdio Obrera.
1: Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites.
2: Escolta'ns al 107.9 de l'FM,
3: a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 770 49 30.

0: que mai.
1: Vols més clients? Vols més visibilitat?
0: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
1: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
0: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
1: Si tens un negoci a la comarca,
0: aquest és el teu moment.
1: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
0: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
2: Pugem una mica el ritme amb una proposta feta des de Barcelona. Rick Rocket uneix Brent i Ask Your One a No Lo Pares, una novetat que es mou entre el reggae i el soul urbà, amb una base molt marcada i ganes de fer-nos moure.

0: avui que és 30 de setembre. Aquest títol ens va perfecte. CDP 509 des d'Artés ens porta 32 d'agost. Una cançó que juga amb les ganes d'allargar una mica més l'estiu. De tenir els bons moments. Pop urbà, nostàlgia i una última mirada a l'estiu abans d'acomiadar també el setembre. És 32
1: d'agost. Ràdio Abrera, 107.9, els èxits.
0: Tentándome ara amb Rocky, cap al terreny urbà i al reggaeton. Suactual i ritme, una novetat per continuar movent aquest últim matí del setembre.

0: Fórmula Matí, la Ràdio Obrera.
1: Sarrià i Àngel Stanik, el malagueny, s'uneix a una de les veus més singulars del rock estatal, a Luces Blanques, i a les 12, notícies.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El debat de política general al Parlament continua avui amb les intervencions dels grups parlamentaris i les primeres propostes de resolució que es votaran dijous. Junts ha anunciat que presentarà una proposta per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, mentre que Esquerra se n'ha desmarcat i ha reclamat al govern que compleixi els acords d'investidura. Illa, per la seva banda, ha proposat també modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes amb l'objectiu que en més casos comportin ingrés efectiu a presó.
3: I en matèria de seguretat, doncs miri, també li demano que doni suport a la proposició de llei que el meu grup presentarà en els propers dies, una iniciativa parlamentària que presentarem aquí per reforçar la resposta penal davant de la tinença i visita d'armes per adaptar el Codi Penal espanyol a la realitat actual. Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i visita d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i visita d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues, no?
2: La portavoz del govern, Sílvia Paneque, també ha detallat que el nou fons de 25 milions per comprar pisos on viuen persones vulnerables podria evitar inicialment entre 300 i 400 desnonaments. I pel que fa a aquesta qüestió, un centenar de persones han passat la nit acampats a plaça Catalunya de Barcelona per reclamar precisament el dret a l'habitatge després que el govern hagi anunciat dos nous decrets d'habitatge insuficients i seguint també l'exemple de la protesta de la Puerta del Sol de Madrid. I les obres de la Gran Via de Barcelona entre els carrers de Badajoz i Bilbao entraran a partir de demà en la fase final d'afectacions al tram Besòs. El tall de les línies T5 i T6 es reduirà, volíem dir, el tram entre Glòries i Can Jaume d'Andreu, després que al setembre ja recuperés parcialment el servei entre Glòries i Ciutadella Vila Olímpica. Com a alternativa, recomana utilitzar l'L4 i també la T4 al Maresme o Selva de Mar. I Creu Roja vol tancar a finals d'any el Centre de Protecció Internacional de Berga, el primer equipament d'aquest tipus que es va obrir a Catalunya fa una dècada i que actualment disposa de més de 50 places. Els treballadors han fet vaga avui per reclamar que es mantingui tant el centre com els 11 llocs de treball amb un seguiment del 90%. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat un cop finalitzat l'episodi de pluges i normalitzada la situació als rius i rieres. L'ACA ha informat que els cabals de la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, la Riera Gotarra i el Daró ja han recuperat la normalitat. Tot i això, per demà també s'han activat alguns avisos per intensitat de pluja d'un nivell 4 sobre 6 a diversos punts del país. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera i en el marc de l'Abrera Igualitària i l'Abrera Saludable, un any més es segueix impulsant, promovent i fomentant la vida activa i saludable de la gent gran amb una nova edició de la Setmana de la Gent Gran, amb una àmplia oferta de propostes gratuïtes adreçades a persones a partir de 60 anys, amb l'objectiu d'apropar-les a les activitats que trobareu als casals de la gent gran d'Abrera durant tot l'any. Tallers, caminades, activitats lúdiques, xerrades i propostes de sensibilització que tindran lloc del dimecres 30 de setembre al divendres 9 d'octubre. Així, Abrera es prepara per celebrar una nova setmana de la gent gran amb una programació diversa que s'estendrà del dimecres 30 de setembre al divendres 9 d'octubre. El programa inclou tallers de ceràmica i memòria, risoteràpia, un got talent, una caminada, xerrades, activitats de prevenció de l'Alzheimer, un bingo musical, un cinefòrum i un taller de mobilitat segura, entre d'altres propostes. Júlia Mirtos, la regidora de Gent Gran.
5: La setmana de la gent gran és la setmana en què, juntament amb entitats especialitzades en aquesta etapa de la vida, fem una mostra de diferents activitats, xerrades i tallers, on es tracten els temes que importen a la nostra gent gran. Enguany, a més, posem en marxa i us presentem dues noves activitats del programa de gent gran que es realitzaran durant tot el curs. Aquestes són el futbol més 60 i les caminades més 60. També és el moment en què les associacions de gent gran d'Abrera fan les seves activitats que ofereixen durant tot l'any, però concentrem l'acció en aquesta setmana per tal que tothom qui vulgui conèixer el projecte de gent gran d'Abrera el pugui conèixer. És una mesura més que entomem per tal que totes les persones grans que vulguin es puguin dirigir a les activitats que desenvolupem tant al nucli com als barris i mantenir-se en xarxa i actius. Així doncs, tenim per endavant una setmana de la gent gran repleta d'activitats adaptades a tots els interessos i possibilitats, pensades en clau de gent gran i per la gent gran. I és per aquest motiu que us convido a tothom, a tota la família, a conèixer el que fem des de la gent gran d'Abrera. Esteu totes i tots convidades a la setmana de la gent gran d'Abrera.
4: A continuació us detallem les activitats programades en el marc de la setmana de la gent gran d'Abrera de 2026. La programació començarà el dimecres 30 de setembre amb un taller de ceràmica de 10 a 12 i continuarà la tarda de 16:30 a 17:30 amb una sessió de risoteràpia a càrrec de l'AFA, Associació de Famílies d'Alzheimer d'Abrera. El dijous 1 d'octubre, d'11 a 12:30, serà el torn del Got Talent, una proposta per posar en valor el talent i les habilitats de les persones participants. El programa continuarà el diumenge 4 d'octubre amb la tradicional caminada de la gent gran, que arriba a la 27a edició i que, com sempre, està oberta a tota la població. El dilluns 5 d'octubre, de 10 a 11 del matí, hi haurà la xerrada sobre acompanyament i beneficis de tenir un animal de companyia a la tercera edat a càrrec de Mascot Center amb gossos i marxandatge, i de 4 a 2 quarts de 6 de la tarda s'hi farà també la xerrada El cuerpo grita lo que tú callas, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí, de 10 a 12, un taller sobre prevenció d'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora, i a la tarda, de 17 a 18:30, un bingo musical a càrrec de la AFA. El dimecres 7 d'octubre, de 17 a 20, tindrà lloc un cinefòrum amb la pel·lícula La gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. I finalment, el divendres 9 d'octubre, de 10 a 12, la setmana de la gent gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Gent gran.
4: Coincidint amb la celebració de la Setmana de la Gent Gran, la Setmana Europea de l'Esport i la Setmana de la Mobilitat Sostenible, es donen a conèixer noves activitats i serveis per a la gent gran d'Abrera. Activitat física i benestar, activitat esportiva amb l'AEA, Agrupació Esportiva Abrera, tots els dijous de 10 a 11:30 al camp de futbol municipal a partir del dijous 24 de setembre. Caminades més 60, jornada de portes obertes el dimecres 21 d'octubre de 10 a 2 al camp de futbol municipal. Per a més informació i inscripcions podeu trucar o adreçar-vos al camp o al casal de la gent gran. Transport públic gratuït per a persones més 60. Posem en marxa la gratuïtat del servei de bus urbà més 60 amb la nova T-Social. Per obtenir més informació sobre la tramitació podeu trucar o adreçar-vos a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o AC de l'Ajuntament d'Abrera, i en col·laboració amb la Residència Veledat Canigó d'Abrera, els àpats en companyia i els àpats a domicili. Per a més informació sobre aquests serveis podeu contactar amb el Departament d'Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera o amb la Residència Veledat Canigó d'Abrera.
0: Abrera Informació. Esports.
4: Recordem que estan obertes les inscripcions per participar en els tercers premis de l'activitat física i l'esport local convocats per l'Ajuntament d'Abrera amb l'objectiu de reconèixer i guardonar les iniciatives i les aportacions més significatives de persones i entitats públiques o privades vinculades al municipi d'Abrera que hagin destacat pels èxits esportius assolits per la promoció de l'esport, l'activitat física o que contribueixin a enaltir i projectar l'esport de la vila d'Abrera, o bé que les seves accions tinguin repercussions beneficioses per als abrerencs i abrerenques. Les candidatures de la tercera edició dels Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local es poden presentar fins al dimarts 20 d'octubre inclòs de forma telemàtica o a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat, i si necessiteu suport podeu adreçar-vos al Centre Aquàtic Municipal. Les poden presentar persones físiques o jurídiques d'acord amb el que s'estableix a les bases reguladores, les quals podeu consultar a l'enllaç que trobareu a la part inferior de la pàgina web abrera.cat. Així mateix, el Servei d'Esports hi podrà incorporar aquells esportistes, entitats o persones que no hi figurin entre les candidatures presentades i que es consideri que recullen els mèrits suficients per optar als premis convocats. Els Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local d'Abrera es van crear amb l'objectiu de generar un punt de trobada per a la ciutadania d'Abrera i associacions esportives locals, permetent-los reconèixer i celebrar la diversitat del món de l'esport que està directament vinculat i integrat al municipi. Han de contemplar les diferents vessants de l'esport local, el rendiment esportiu, la promoció i participació en l'activitat física dels diferents sectors de la població, el foment dels valors implícits en la pràctica esportiva, en casos d'especial interès, rellevància o repercussió dins de la vida esportiva d'Abrera, es podrà atorgar mencions especials per iniciativa de la comissió qualificadora. A continuació, us detallem les categories. Col·laborador o col·laboradora de l'any, reconeixement al Centre Educatiu UAFA, Associació de Famílies d'Alumnes, capacitat organitzativa d'esdeveniments, igualtat d'oportunitats, inclusió i cohesió social, activitat física, hàbits saludables i envelliment actiu, Premi als Valors Esportius, Memorial Antonio Serrano, trajectòria esportiva, èxit esportiu, millor esportista individual masculí i millor esportista individual femenina. Per a més informació, podeu contactar amb el Centre Aquàtic Municipal, al CAMP, al passeig de l'estació número 24, a l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 a 2 del matí. També podeu trucar en el mateix horari al telèfon 93 770 0325 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: De setmana enrere, el mega informatiu de les 12 i encarem ja l'última hora de Fórmula Matí d'aquest dimecres, l'últim dia de setembre. Comencem amb Saiba Music i Quiero, que és una proposta urbana i melòdica per tornar a agafar ritme aquest migdia, i després Ruslana amb Fuego. A Fuego, molta més energia, amb aquest tema, i és una de les veus joves amb més caràcter del pop estatal. Són dues maneres ben diferents d'entrar en aquesta última hora i encara ens queda molta música fins la una.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: Pugem una mica el ritme amb Scorpio. L'artista catalana recupera l'esperit del reggaeton dels 2000 amb Ventilador, però passat pel seu propi filtre i amb aquesta producció ben actual. Una cançó amb nostàlgia i moltes ganes de ballar, eh? Que obre una nova etapa en el seu so. Scorpio.

0: Ràdio Abrera, amb tu i per a tu. Ràdio Abrera, èxit sense pausa.
1: Seguim amb una barreja de ritmes que travessa mig món. El jaimacà Russian uneix el panameny Sec i el nigerià Lohai amb Tattoo, una cançó que barreja so urbà, afrobeats i aquell punt tropical que la fa sonar diferent. És un ritme més relaxat, però amb molt de moviment per continuar aquesta última hora del programa d'aquest 30 de setembre.

T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. El teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Fórmula Matí, última hora.
1: Ho acabem de saber, intent d'atemptat amb un avió, és un intent d'atemptat terrorista en un avió que volava de Dubai a Tel Aviv. És una última hora encara per confirmar en molts aspectes. És un avió que volava des de Dubai a Tel Aviv, que ha patit, segons ens confirma ara mateix, un aldarull entre la tripulació. Volem parlar ara mateix d'un pilot que ha estat apunyalat. Segons aquesta informació que acabem de rebre, és l'avió de la companyia Fly Dubai, un Boeing 737 que es dirigia a la ciutat israeliana i que anava ple de passatgers israelians. Després de l'incident s'ha desviat a l'Aràbia Saudita. L'avió de Fly Dubai ha perdut uns 4.000 metres en qüestió de segons. És una informació que estem recopilant ara mateix. Un dels pilots sembla ser que ha intentat segrestar l'avió per estavellar-lo i l'altre pilot hauria apunyalat el seu company per evitar aquest accident. Les dades encara són confuses. Aquesta és l'última hora que confirma també l'agència EFA. Han desviat a l'Aràbia Saudita un avió que es dirigia a Tel Aviv per una baralla entre els pilots. Israel està investigant què ha passat. S'ha fet un aterratge d'emergència. La bona notícia és que no hi ha persones ferides entre la tripulació. Estem treballant per ampliar aquesta informació.
0: L'actualitat al moment. Fórmula Matí.
1: Anem a recuperar ràpidament un d'aquells temes que van marcar una època. Parlem de David Bisbal i Boleria, Ritme, Palmes, d'aquella energia amb què va consolidar la seva carrera a mitjans del 2000. Torna a sonar dins del nostre tema del record, David Bisbal, Boleria.

0: A chatarrero del amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato. Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del amor.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
3: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
2: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
3: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
2: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
3: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
4: Entre tots i totes, fem Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
6: Vols més clients? Vols més visibilitat?
7: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
6: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
7: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
6: Si tens un negoci a la comarca,
7: aquest és el teu moment.
6: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
8: Ha estat un plaer acompanyar-te en aquest dimecres, darrer dia del mes de setembre. Plou dèbilment ara mateix a Abrera, temperatura 23 graus. Continua sempre amb la ràdio connectada.

0: La més propera, Ràdio Abrera, la teva ràdio.
1: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Arnau Vila. El debat de política general al Parlament continua avui amb les intervencions dels grups parlamentaris i les primeres propostes de resolució que es votaran dijous. Junts ha anunciat que presentarà una proposta per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, mentre que Esquerra se n'ha desmarcat i ha reclamat al govern que compleixi els acords d'investidura. Illa, per la seva banda, ha proposat modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes amb l'objectiu que, en més casos, comportin ingrés efectiu a presó. Escoltem el president Illa.
3: I en matèria de seguretat, doncs miri, també li demano que doni suport a la proposició de llei que el meu grup presentarà en els propers dies, una iniciativa parlamentària que presentarem aquí per reforçar la resposta penal davant de la tinença i visita d'armes per adaptar el Codi Penal espanyol a la realitat actual. Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i visita d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i visita d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues. No?
2: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, també ha detallat que el nou fons de 25 milions per comprar pisos on viuen persones vulnerables podria evitar inicialment entre 300 i 400 desnonaments. Pel que fa a aquesta darrera qüestió, un centenar de persones han passat la nit acampats a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar el dret a l'habitatge després que el govern hagi anunciat dos nous decrets d'habitatge i seguint l'exemple de la protesta de la Puerta del Sol de Madrid. I el col·lectiu d'advocats Alerta Solidària ha denunciat quatre agents de la policia municipal de Sabadell per la detenció d'un jove durant la festa major que consideren desproporcionada. El cas es va viralitzar arran d'un vídeo en què es veu un agent donant un cop de colze a l'abdomen del noi que cau a terra abans que tres policies l'immobilitzin. Alerta Solidària ha presentat una querella als jutjats per tracte vexatori, falsedat documental, simulació de delicte i detenció il·legal, i també una denúncia administrativa perquè l'Ajuntament investigui els fets, suspengui cautelarment el caporal que dona el cop i a partir del carrer els altres tres agents. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat un cop finalitzat l'episodi de pluges i normalitzada la situació als rius i rieres. L'Agència Catalana de l'Aigua ha informat que els cabals de la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, la Riera Gotarra i el Daró ja han recuperat la normalitat, tot i que alguns es mantindran per sobre dels valors habituals unes hores. El 112 ha rebut 1.788 trucades per 1.350 incidents i els bombers han atès 864 avisos. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera, juntament amb l'àrea de promoció de la donació del Banc de Sang i Teixits, s'impulsa una nova campanya de donació de sang i plasma a Abrera. La cita és aquest proper dijous 1 d'octubre a la Casa de Cultura, carrer de Federico García Lorca 17, en horari de 10:30 a 13:30 i de 16 a 20 hores. Des del Banc de Sang i Teixits informen que calen 1.100 donacions diàries per fer front a les necessitats dels i les pacients. Des del Banc de Sang i Teixits es fa una crida a la donació per reforçar les reserves després de l'època estival quan es produeix una baixada en les donacions. Calen 1.100 donacions diàries per fer front a les necessitats dels i les pacients. Es calcula que 173 persones necessiten sang cada dia als hospitals catalans. Els motius més freqüents pels quals un pacient pot necessitar transfusions són els càncers, les hemorràgies intestinals, els infarts, les fractures o malalties de la sang com anèmies. Si tens entre 18 i 70 anys, peses més de 50 quilograms i gaudeixes de bona salut, pots convertir-te en donant i ajuda a salvar vides amb un gest senzill que només et prendrà uns minuts. Reserva la teva cita al web donasang.gencat.cat. Podeu consultar tota aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Esports i benestar. Gent gran.
4: Molt bona acollida de la jornada de portes obertes del nou programa de Futbol Més 60 per a persones majors de 60 anys, impulsat des de l'Ajuntament d'Abrera i l'Agrupació Esportiva Abrera. L'acte de presentació d'aquesta nova iniciativa ha tingut lloc aquest dijous 24 de setembre al matí al camp de futbol municipal. Les valoracions per part dels integrants del programa són molt positives. Escoltem en primer lloc el Fernando, entrenador de l'equip, i a la Maite i el Tomàs, dos dels seus integrants.
5: Estamos aquí en el campo de fútbol, jugando al fútbol con personas con más de 60 años y en principio, pues bueno, han venido 10, 12 personas, donde sí me gustaría que pudieran venir muchas más. Tenemos la posibilidad de poder tener todas las instalaciones para nosotros y, bueno, crear un grupo donde las personas vengan, se diviertan, lo pasen bien y todos aquellos que han jugado al fútbol o no han jugado y quieren aprender, pues también tienen tiempo para poder aprender, porque también tenemos edad para poder seguir aprendiendo, que es lo importante, y hacer amistades y formar un gran grupo.
6: Yo también vengo al fútbol más 60, la verdad es que me ha gustado muchísimo la experiencia. Toda la mujer que quiera, mayor de 60, puede venir, porque no es una actividad que te puedas hacer daño y es súper divertida y al aire libre. ¿Qué más podemos pedir?
7: Aquesta primera jornada del futbol 60 més d'Abrera, estem molt contents. Hem fet un grupet, però això ara n'hi ha més, i molt bé, l'activitat és molt positiva.
5: Beneficis, em veiem actiu, fas esport, coneixes gent, comparteix temps amb ells, a gent que no coneixes, i fas pinya.
4: El programa es desenvoluparà mitjançant sessions setmanals de futbol adaptat amb un enfocament social, inclusiu i no competitiu, prioritzant la salut, la convivència, la socialització i el benestar de les persones participants. En funció de la demanda, es podran ampliar fins a dues sessions setmanals. Aquest nou projecte s'emmarca les polítiques municipals de promoció de l'activitat física, la salut i l'esport inclusiu i representa una nova oportunitat perquè la ciutadania d'Abrera pugui mantenir-se activa, fomentar les relacions socials i millorar la seva qualitat de vida a través de l'esport. El conveni tindrà vigència fins al 30 de juny de 2027 amb la possibilitat de prorrogar-lo de mutu acord entre les dues parts. Les persones interessades a participar en aquesta nova activitat poden informar-se i formalitzar la seva inscripció a través de l'AEA, Agrupació Esportiva Abrera. Amb aquest acord, des de l'Ajuntament i l'entitat esportiva, es referma el compromís amb la promoció d'hàbits saludables, l'envelliment actiu i la pràctica esportiva inclusiva, afavorint la participació de la gent gran en activitats físiques adaptades a les seves capacitats.
0: Abrera Informació. Gent gran. Salut.
4: Abrera se suma a la commemoració del Dia Mundial de l'Alzheimer amb diverses activitats incloses en la Setmana de Gent Gran 2026, impulsades des de l'Ajuntament d'Abrera en col·laboració amb l'Associació de Famílies de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat. El 21 de setembre es commemora el Dia Mundial d'aquesta malaltia i la façana de l'Ajuntament i el castell de Voltera d'Abrera s'han il·luminat de color verd per donar-li visibilitat. La presidenta de l'AFA, Mercè Rull, parla dels serveis que s'ofereixen a les famílies des de l'associació.
8: Des de l'AFA, el que tenim són diversos serveis. Unes, doncs, primer, la informació i l'atenció a les famílies en segons quina problemàtica. Tenim les ajudes tècniques per segons quina fase de la malaltia puguin utilitzar, o sigui, cadires, llits, coses per la dutxa, etcètera, etcètera. Tenim tres centres de dia, són centres especialitzats d'estimulació, en el qual intentem que la persona estigui estimulada al màxim possible, independentment del seu grau de dependència que tingui. Són un al Prat de Llobregat, l'altre el tenim a Molins i l'altre el tenim a Cornellà. L'horari és de 9 a 6. I allà, doncs, els donem un servei integral amb teràpies no farmacològiques d'estimulació, de musicoteràpia, fisioteràpia, controlem la medicació, hi ha dutxes i la veritat és que estan molt ben cuidats i el familiar, doncs, pot més o menys fer la seva vida laboral o la seva vida fora del que és la cura. També tenim dos espais en memòria, en el qual són per primeres etapes primerenques.
4: A continuació repassem les activitats programades a Abrera amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer i dins la Setmana de la Gent Gran 2026 que tindran lloc al Casal de la Gent Gran d'Abrera. Dimecres 30 de setembre, taller de radioteràpia a les 16:30, dimarts 6 d'octubre, bingo musical a les 17 i dimecres 7 d'octubre, cinefòrum La Gran Lilian Hall a les 17 hores. I el programa La Salut a les Zones de Ràdio Abrera, a més aquest dissabte 12 de setembre passat, en col·laboració amb el Servei de Salut Pública de l'Ajuntament d'Abrera, hem parlat del Dia Mundial de l'Alzheimer amb l'Andrea Márquez, psicòloga referent de benestar emocional i comunitària de l'equip d'atenció primària d'Abrera. Podeu recuperar el podcast a la programació a la carta al web www.radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: Allà on siguis, nosaltres hi serem. www.radioabrera.cat

0: pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
2: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
7: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
8: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
9: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
10: Però on ho veus, tot això?
9: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
10: No.
9: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
10: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
11: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
12: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
13: Paqui un palacio si no te tengo en mi cama. El oro pierde su color, ya nada tiene su valor. Tengo de todo, pero sin ti no tengo nada.

0: the world. Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT, al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa.

0: Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
1: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
0: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
1: Si tens un negoci a la comarca,
0: aquest és el teu moment.
1: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
0: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
2: Jo trio Ràdio Abrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Abrera, tria-la.

0: Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.
1: Ràdio Brera, la música que t'agrada. T'agrada.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues, us parla Arnau Vila. Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges torrencials demà dijous. L'episodi començarà al matí al litoral de Tarragona i al sud de Barcelona i s'estendrà durant la tarda a l'interior i al sud de Catalunya. Els xàfecs podran superar localment els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i avançaran lentament o quedaran estacionaris. Es podrien acumular més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores a les Terres de l'Ebre, especialment durant la nit de dijous a divendres. I el debat de política general al Parlament continua avui amb les intervencions dels grups parlamentaris i les primeres propostes de resolució que es votaran demà. Junts ha anunciat que presentarà una proposta per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, mentre que Esquerra se n'ha desmarcat i ha reclamat al govern que compleixi els acords d'investidura. Salvador Illa, per la seva banda, ha proposat modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes amb l'objectiu que, en més casos, comportin l'ingrés efectiu a presó. Escoltem el president Illa.
3: I en matèria de seguretat, doncs miri, també li demano que doni suport a la proposició de llei que el meu grup presentarà en els propers dies, una iniciativa parlamentària que presentarem aquí per reforçar la resposta penal davant de la tinença i visita d'armes per adaptar el Codi Penal espanyol a la realitat actual. Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i visita d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i visita d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues. No?
2: La portavoz del govern, Sílvia Paneque, també ha detallat que el nou fons de 25 milions per comprar pisos on viuen persones vulnerables podria evitar, inicialment, entre 300 i 400 desnonaments. Pel que fa a aquesta darrera qüestió, un centenar de persones han passat la nit acampats a la plaça de Catalunya de Barcelona per reclamar el dret a l'habitatge després que el govern hagi anunciat dos nous decrets d'habitatge i seguint l'exemple de la protesta de la Puerta del Sol de Madrid. I joves agricultors i ramaders de Catalunya considera insuficients les mesures anunciades per les administracions per compensar l'augment dels costos de producció i els efectes de la sequera sobre el sector agrari. L'organització reclama que la compensació del gasoil agrícola passi dels 20 als 40 cèntims per litre i també demana més ajuts per als fertilitzants i reduccions fiscals. JARC assegura que el gasoil agrícola s'ha encarit un 62,1% en 6 mesos i que la urea és d'un 50% i un 80% més cara. Per mostrar el seu malestar, han convocat una tractorada el proper 9 d'octubre a Lleida. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. A Abrera ens movem i fem esport. Del dimecres 23 al dimecres 30 de setembre se celebra la Setmana Europea de l'Esport 2026 amb una programació plena d'activitats per a totes les edats impulsada des de la Regidoria d'Esports i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera. Hi trobareu activitats com ioga, tai chi, pilates i estiraments, entrenament funcional, tabata, hit i power pump, aigua gym, ciclo indoor i ciclo outdoor, working dancing i ball en línia, aerobox i taller de boxa jove, running club i cross camp, gimnàstica suau, GAC, Movicore, TBC i Step, futbol més 60 anys, torneig de futbol i activitats preesportives, educació física infantil, caminades i activitats a l'aire lliure, activitats per a persones amb capacitats diverses, caminada en família, patis oberts i iniciació a la calistènia. La programació inclou propostes per a tots els cicles de vida, així com activitats específiques per a infants i joves, persones més 60 anys, persones usuàries del camp i infants i joves inscrits als programes d'educació física preesportiva i de capacitats diverses. Algunes de les activitats requereixen d'inscripció prèvia. Recordem que l'Ajuntament d'Abrera va ser distingit pel Consejo Superior de Deportes com l'Ajuntament amb més oferta esportiva dins la categoria de municipis d'entre 10.000 i 20.000 habitants en el marc de la Setmana Europea de l'Esport 2025. Podeu consultar tota la programació, horaris i espais als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Entitats. Cultura.
4: Després de la pausa estival, el Cineclub Maruja Torres d'Abrera reprèn la seva activitat amb un nou cicle cinematogràfic centrat en el cinema de sèrie B. Les sessions tindran lloc a l'auditori del Centre Polivalent del Rabató a 7:45 del vespre, amb entrada gratuïta i oberta a tota la ciutadania. El fil conductor d'aquesta nova programació de tardor és el cinema de baix pressupost de les dècades dels anys 40 i 50, contraposant una producció nord-americana i una d'espanyola, tal com explica Manel Benítez, un dels impulsors del Cineclub Maruja Torres d'Abrera.
5: Començarem aquest mes de setembre amb dues pel·lícules, un cicle de dues pel·lícules, amb el fil conductor d'allò que els americans diuen sèrie B, és a dir, pel·lícules de baix pressupost, que han tingut dificultat per ser rodades, produïdes, amb pocs diners, amb actors desconeguts, directors desconeguts, típica dels anys 40 i bona part dels anys 50. I llavors hem volgut contraposar dues pel·lícules, una americana i una altra espanyola. Passarem el dia 18 la primera pel·lícula, The Tour, una pel·lícula nord-americana, i el dia 2 d'octubre una pel·lícula espanyola, rodada a Barcelona per un director sabadellenc, Vida en sombres. Per tant, aquest discurs d'intentar posar en paral·lel dues produccions de baix cost amb les dificultats, a Espanya la censura de finals dels anys 40 i als Estats Units aquella producció de les sèries B fora dels circuits de producció de les grans productores i de l'Star System nord-americà. Aquesta reflexió que proposem al públic de poder veure dues pel·lícules que s'han convertit en dues joies, però que en el seu moment van ser produïdes com si fossin pel·lícules mainstream o industrials per cobrir la necessitat de les pantalles de cinema dels Estats Units.
4: Benito també destaca l'experiència de veure aquests films al Cineclub.
5: Un dels objectius importants del nostre projecte, està superbé, tenir un telèfon mòbil o un iPad o la tele i llavors veure la pel·li, llavors aturar-la, aixecar-se per prendre un iogurt i després tornar i veure una pel·li en tres sessions, però l'experiència de veure una pel·lícula en pantalla gran, acompanyat del públic, a les fosques i de seguit, crec que és una experiència diferent, és una altra experiència. Per tant, nosaltres oferim això, oferim una sala, crec que molt ben adequada per fer això, amb un acceptable so i una espectacular possibilitat de veure la pel·lícula en una pantalla gran, i llavors l'experiència és diferent. Pels que hagin vist la pel·lícula, que la puguin veure en aquestes condicions, i pel gran públic que no hagi vist aquestes dues pel·lícules ni a la tele ni en qualsevol altra plataforma, doncs els convidem no només a gaudir de la pel·lícula, sinó a gaudir de l'experiència de veure aquesta pel·lícula i poder després compartir-la amb la resta de l'auditori.
4: Tornem a recordar, divendres 2 d'octubre serà el torn de Vida en sombres, 1948, l'únic llargmetratge del sabadellenc Llorenç Llobet García, protagonitzat per Fernando Ferran Gómez i Maria Dolores Pradera, una obra de metacinema que va patir la censura de l'època. Les projeccions es faran a 7:45 de la tarda a l'auditori del Centre Polivalent del Rabató, amb entrada lliure.
0: Abrera Informació, Salut Pública i Benestar.
4: Amb motiu del Dia Mundial del Cor, que se celebra el 29 de setembre, des de l'Ajuntament d'Abrera, a través del Servei de Salut Pública, s'organitza una sessió formativa per aprendre a reconèixer els signes d'un atac de cor i saber com actuar davant d'una situació d'emergència. L'activitat, que s'havia de celebrar aquest dilluns 28 de setembre passat a la tarda a la Casa de Cultura, ha quedat ajornada. Properament informarem de la nova data. Des de l'Ajuntament d'Abrera es continuen impulsant accions de promoció de la salut i prevenció de les malalties cardiovasculars, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial del Cor. En aquest marc, properament, la Casa de Cultura acollirà la xerrada Saps reconèixer un atac de cor? Saps fer la RCP? Una proposta formativa adreçada a la ciutadania. La sessió anirà a càrrec de Carles Cervera, director d'ambulància, Servimèdic i formador en RCP SB-B de la Semiciup, que oferirà eines i coneixements pràctics per identificar els signes d'un infart i saber com actuar davant d'una possible emergència cardiovascular, així com nocions bàsiques de reanimació cardiopulmonar. L'activitat compta amb un màxim de 22 participants. Es recomana, doncs, fer inscripció prèvia enviant un correu electrònic a saludpublica@abrera.cat. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'anima la ciutadania a participar en aquesta sessió, que ens permetrà adquirir coneixements que poden ser molt útils davant d'una situació d'emergència i contribuir a una comunitat més formada i preparada. Com dèiem, properament informarem d'aquesta nova data.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
6: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
5: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
6: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
5: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
7: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: A Chatarrero del Amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del Amor.
2: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
3: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe.
1: I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots.
0: Descarrega't la nostra aplicació.
2: Disponible per Android i iOS.
0: Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Junts forçarà que el Parlament voti si reprova el president de la Generalitat, Salvador Illa, demà, a l'etapa final del debat de política general. Ho ha anunciat avui la líder parlamentària de Junts, Mònica Sales. Illa ha tret ferro les paraules a Sales i proposa que el Parlament impulsi a endurir les penes pertinents a il·lícita d'armes. Els escoltem tots dos.
2: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
3: Per reforçar la resposta penal davant de la tenència i visita d'armes, per adaptar el codi penal espanyol a la realitat actual. Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i visita d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i visita d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues, no?
1: Avui que hem sabut que el segon decret Mari Carmen obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters a 12 mensualitats si no els renova els contractes amb motius justificats. Avui el BOE només ha publicat el primer decret. N'ha parlat de tot plegat el president espanyol en compareixença amb el president francès Emmanuel Macron.
4: He escuchado al PP decir que soy traidor también en esto. No sé muy bien yo qué significa ser traidor. ¿A quién? ¿A los fondos buitre que especulan con la vivienda? Pues sí, me gusta ser traidor a ese tipo de intereses, ¿qué quiere que le diga? Pero claro, todo este debate, no hay que olvidarlo, también surge por la incomparecencia y la inhumanidad e insensibilidad de determinados responsables políticos vinculados con el Partido Popular que no han hecho ni han movido un dedo ante el desahucio de Mari Carmen.
1: I hem de parlar de pluges novament. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges torrencials dijous. L'episodi començarà al matí al litoral de Tarragona i al sud de Barcelona i s'estendrà durant la tarda a l'interior i al sud de Catalunya. Els xàfecs podran superar localment els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i avançaran lentament o podien quedar també estacionaris. Es poden acumular fins a 90 litres per metre quadrat en 3 hores a les Terres de l'Ebre. Darrer punt d'esports, el Barça juga a Roma abans de rebre el Real Madrid en el Clàssic. El conjunt blaugrana visita el camp del conjunt italià a la segona jornada de la Lliga de Campions femenina. D'aquí una hora més notícies en xarxa. Fins ara.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. Aquest cap de setmana de divendres 25, dissabte 26 i diumenge 27 de setembre s'ha celebrat la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera, a la que s'ha recuperat la memòria dels porrons i l'esperit dels restaurants d'Abrera amb la seva gastronomia basada en la cuina tradicional catalana i en productes de proximitat. La fira es va inaugurar divendres a la tarda al barri del Robato amb el tradicional concurs d'aixecament de porró i dissabte i diumenge l'hem pogut gaudir al parc de Can Morral amb diverses propostes i activitats. Sentim l'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, la regidora de Turisme i Promoció de la Vila, Maite Novell, i la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré.
6: Ja hem començat la Fira dels Porrons, ja ha començat aquí el Rebato. Concursos, improshow i un bon sopar, però sobretot, molt bona gent. Vinga, animeu-vos i venim a la Fira dels Porrons.
7: Seguim gaudint de la 7a edició de la Fira Gastronòmica dels Porrons. Enguany, amb gran èxit de participació. Aquí tenim 17 tractoristes i ara, aquí a darrere, tenim ja que farem la ballada de gegants, ple d'activitats, de cultura, de tradició, de tastets, gràcies als restauradors, que hem tingut enguany també molts restauradors. Aquesta fira ja està sent un gran referent a la comarca i seguirem l'any que ve amb més i millor.
8: Gràcies també a les nostres entitats culturals d'Abrera, els geganters, el Bram de Foc, els tractoristes que avui han vingut aquí també a la plaça Can Morral, i seguim aquí amb la Fira dels Porrons. Moltes gràcies als abrerencs i abrerenques per participar un any més.
5: I sentim també el padrí de la Fira d'enguany, Jordi Uller, i el Juan Carlos Gáñez, guanyador de l'edició enguany del concurs d'aixecament de porró.
9: Em sembla fantàstic, estic molt agraït, i a més és un reconeixement a la família, i bueno, ha anat tot meravellós. M'encanta, moltes gràcies.
10: Estic molt content que faci la festa dels porrons aquí al Rebato, a Abrera, i bueno, he guanyat perquè he tingut que guanyar. Hi ha molta gent que participa i cada vegada més, i que disfruti d'aquesta festa i bueno, molt agraït a la festa d'Abrera.
5: Per part de les persones assistents a la fira, la valoració també és molt positiva. Els i les escoltem en declaracions al Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera i a Ràdio Abrera.
11: Pues ha sido súper relajante la combinación de la música, la pintura con el vino, que además no lo había vivido nunca. El tema de pintar con vino ha sido súper bonito. Y bueno, al final yo creo que nos hemos relajado todos un montón y con la música de fondo ha sido maravilloso.
12: Doncs molt maca, la recomano moltíssim. He vingut pensant de fer una activitat diferent, però la veritat que la combinació del vi, de pintar i de la música et dona un toc, et treu una miqueta de la rutina i la recomano molt. O sigui que us animo que la feu. I aquest és el punt que he pintat.
13: Bueno, doncs m'agrada moltíssim la Fira dels Porrons per 7è any. Està molt bé que l'Ajuntament faci coses pel poble, i la veritat que és un èxit sempre. Cada any hi ha moltíssima més gent i és superxuli. M'encanta.
14: Me parece súper bien que Abrera monte estas fiestas en el pueblo, que súper agradecidas y esperamos pasarlo súper bien, que seguro que nos lo vamos a pasar súper bien, segurísimo.
15: Estic molt contenta de participar al concurs de porrons d'Abrera.
5: Dissabte i diumenge al Parc de Can Morral hem pogut degustar les propostes dels restauradors i restauradores comprant el mercat de productors, productores i artesans i artesanes de proximitat i veure l'exposició i mostra de porrons històrics. Pels més menuts i menudes, durant el cap de setmana s'han organitzat diferents tallers i activitats infantils i hem comptat amb animació musical i actuacions. I la jornada de diumenge va comptar amb la tractura de popular a càrrec dels tracturistes abrerencs des del carrer del Rebato fins al Parc de Can Morral, on hem gaudit de la plantada i la ballada dels gegants d'Abrera, el Porronet i els Grallers d'Abrera. Sentim l'Antonio Fusalba, el tracturista més gran.
16: A la Fira del Porró, com toca cada any a la Fira del Porró. I aquest any n'hi ha molts més tractors que els altres anys. I això és molt bon senyal. Això és molt bon senyal. Que vol dir que la festa aquesta va creixent. I cada vegada hi ha més gent. I això, particularment, m'agrada molt.
5: Durant tot el cap de setmana, tot coincidint amb la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera, la policia local d'Abrera i voluntaris i voluntàries de Protecció Civil han intensificat la vigilància a la zona per garantir totes les mesures de seguretat per poder gaudir de forma cívica, responsable i segura de la fira, tal com explica un dels integrants del dispositiu.
17: Estamos aquí como cada año disfrutando de la 7ª edición de los Porrons, de la Festa del Porró. Acaban d'arribar a nostres tots d'allà del Rebato fins aquí. Hem fet un repercut que la gent l'agrada molt, la gent, els nens disfrutaven molt, els saludaven, deia adeu policia, adeu, pensa que jo soc policia, jo soc Protecció Civil, perquè estic disposat per tot el que sigui per poble.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera s'agraeix la participació a tots els establiments, productors i productores de proximitat i entitats abrerenques a la 7a edició de l'esdeveniment gastronòmic i cultural i també a totes les persones assistents. Podreu veure una selecció d'imatges al perfil d'Instagram @abrerainfo i als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
18: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
19: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
7: Fórmula migdia a Ràdio Abrera. La millor manera de fer la migdiada.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

O si igual que tu, gavina, al mar pogués jo travessar. Fins arriba a la platja on tan dolç és recordar.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera sempre al teu costat.

0: 107.9. Els èxits.
1: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El segon decret Mari Carmen obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. És la lletra petita d'aquest text que ahir va aprovar el Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica dels contractes, però amb excepcions. Avui, però, el BOE només ha publicat el primer decret i concreta que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot divendres al ple extraordinari que ha de debatre i validar aquest decret. Els decrets han estat avui també motiu de picabaralla al Congrés entre la portaveu de Junts, Marta Madrenas, i la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
3: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a correcuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat, és absolutament inadmissible.
4: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras. Le pido que en un momento complejo de dificultad en esta Cámara, pero sobre todo para la gente, seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
2: Els treballadors del Centre Internacional de Creu Roja de Berga fan vaga avui per reclamar que no es tanqui l'equipament, que ha de tancar portes el 31 de desembre. Un 90% de la plantilla segueix avui la protesta, que ha començat amb una concentració a les portes del centre. L'Ajuntament ha intentat mediar per evitar el tancament, però ni Creu Roja ni el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social ni Migracions han volgut negociar. I parlem ara del desbordament de les rieres de Can Isbert i Can Lluc a Santa Coloma de Cervelló, al Baix Llobregat, que ha malmès la collita d'una vintena d'hectàrees en el municipi. Unió de Pagesos lamenta les conseqüències de l'aiguat d'ahir dimarts i dona per perduda la collita d'enciam i coliflor plantada a l'estiu, prevista per recol·lectar a l'octubre. Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un conductor de 25 anys per circular a 190 km per hora a la C14 a Peramola, a l'Alt Urgell, on va ser enxampat dilluns al matí en un control de velocitat en un tram que estava limitat a 90 km hora. Els agents consideren que és autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit per circular a una velocitat penalment punible. I la producció de podcast en català s'estabilitza durant el 2025 en 421 sèries. Això després d'un fort augment d'episodis durant el 2000, des del 2016 al 2024.
1: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera i en el marc de l'Abrera Igualitària i l'Abrera Saludable, un any més es segueix impulsant, promovent i fomentant la vida activa i saludable de la gent gran amb una nova edició de la Setmana de la Gent Gran, amb una àmplia oferta de propostes gratuïtes adreçades a persones a partir de 60 anys, amb l'objectiu d'apropar-les a les activitats que trobareu als casals de la gent gran d'Abrera durant tot l'any. Tallers, caminades, activitats lúdiques, xerrades i propostes de sensibilització que tindran lloc del dimecres 30 de setembre al divendres 9 d'octubre. Així, Abrera es prepara per celebrar una nova setmana de la gent gran amb una programació diversa que s'estendrà del dimecres 30 de setembre al divendres 9 d'octubre. El programa inclou tallers de ceràmica i memòria, risoteràpia, un got talent, una caminada, xerrades, activitats de prevenció de l'Alzheimer, un bingo musical, un cinefòrum i un taller de mobilitat segura, entre d'altres propostes. Júlia Mirtos, la regidora de Gent Gran.
6: La setmana de la gent gran és la setmana en què, juntament amb entitats especialitzades en aquesta etapa de la vida, fem una mostra de diferents activitats, xerrades i tallers, on es tracten els temes que importen a la nostra gent gran. Enguany, a més, posem en marxa i us presentem dues noves activitats del programa de gent gran que es realitzaran durant tot el curs. Aquestes són el futbol més 60 i les caminades més 60. També és el moment en què les associacions de gent gran d'Abrera fan les seves activitats que ofereixen durant tot l'any, però concentrem l'acció en aquesta setmana per tal que tothom qui vulgui conèixer el projecte de gent gran d'Abrera el pugui conèixer. És una mesura més que entomem per tal que totes les persones grans que vulguin es puguin dirigir a les activitats que desenvolupem tant al nucli com als barris i mantenir-se en xarxa i actius. Així doncs, tenim per endavant una setmana de la gent gran repleta d'activitats adaptades a tots els interessos i possibilitats, pensades en clau de gent gran i per la gent gran. I és per aquest motiu que us convido a tothom, a tota la família, a conèixer el que fem des de la gent gran d'Abrera. Esteu totes i tots convidades a la setmana de la gent gran d'Abrera.
5: A continuació us detallem les activitats programades en el marc de la setmana de la gent gran d'Abrera de 2026. La programació començarà el dimecres 30 de setembre amb un taller de ceràmica de 10 a 12 i continuarà la tarda de 16:30 a 17:30 amb una sessió de risoteràpia a càrrec de l'AFA, Associació de Famílies d'Alzheimer d'Abrera. El dijous 1 d'octubre, d'11 a 12:30, serà el torn del Got Talent, una proposta per posar en valor el talent i les habilitats de les persones participants. El programa continuarà el diumenge 4 d'octubre amb la tradicional caminada de la gent gran, que arriba a la 27a edició i que, com sempre, està oberta a tota la població. El dilluns 5 d'octubre, de 10 a 11 del matí, hi haurà la xerrada sobre acompanyament i beneficis de tenir un animal de companyia a la tercera edat a càrrec de Mascot Center amb gossos i marxandatge, i de 4 a 2 quarts de 6 de la tarda s'hi farà també la xerrada El cuerpo grita lo que tú callas, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí, de 10 a 12, un taller sobre prevenció d'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora, i a la tarda, de 17 a 18:30, un bingo musical a càrrec de la AFA. El dimecres 7 d'octubre, de 17 a 20, tindrà lloc un cineforum amb la pel·lícula La gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. I finalment, el divendres 9 d'octubre, de 10 a 12, la setmana de la gent gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
1: Abrera Informació. Gent gran.
5: Coincidint amb la celebració de la Setmana de la Gent Gran, la Setmana Europea de l'Esport i la Setmana de la Mobilitat Sostenible, es donen a conèixer noves activitats i serveis per a la gent gran d'Abrera. Activitat física i benestar, activitat esportiva amb l'AEA, Agrupació Esportiva Abrera, tots els dijous de 10 a 11:30 al camp de futbol municipal a partir del dijous 24 de setembre. Caminades més 60, jornada de portes obertes el dimecres 21 d'octubre de 10 a 2 al camp de futbol municipal. Per a més informació i inscripcions podeu trucar o adreçar-vos al camp o al casal de la gent gran. Transport públic gratuït per a persones més 60. Posem en marxa la gratuïtat del servei de bus urbà més 60 amb la nova T-Social. Per obtenir més informació sobre la tramitació podeu trucar o adreçar-vos a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o AC de l'Ajuntament d'Abrera, i en col·laboració amb la Residència Veledat Canigó d'Abrera, els àpats en companyia i els àpats a domicili. Per a més informació sobre aquests serveis podeu contactar amb el Departament d'Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera o amb la Residència Veledat Canigó d'Abrera.
1: Abrera Informació. Esports.
5: Recordem que estan obertes les inscripcions per participar en els tercers premis de l'activitat física i l'esport local convocats per l'Ajuntament d'Abrera amb l'objectiu de reconèixer i guardonar les iniciatives i les aportacions més significatives de persones i entitats públiques o privades vinculades al municipi d'Abrera que hagin destacat pels èxits esportius assolits per la promoció de l'esport, l'activitat física o que contribueixin a enaltir i projectar l'esport de la vila d'Abrera, o bé que les seves accions tinguin repercussions beneficioses per als abrerencs i abrerenques. Les candidatures de la tercera edició dels Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local es poden presentar fins al dimarts 20 d'octubre inclòs de forma telemàtica o a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat, i si necessiteu suport podeu adreçar-vos al Centre Aquàtic Municipal. Les poden presentar persones físiques o jurídiques d'acord amb el que s'estableix a les bases reguladores, les quals podeu consultar a l'enllaç que trobareu a la part inferior de la pàgina web abrera.cat. Així mateix, el Servei d'Esports hi podrà incorporar aquells esportistes, entitats o persones que no hi figurin entre les candidatures presentades i que es consideri que recullen els mèrits suficients per optar als premis convocats. Els Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local d'Abrera es van crear amb l'objectiu de generar un punt de trobada per a la ciutadania d'Abrera i associacions esportives locals, permetent-los reconèixer i celebrar la diversitat del món de l'esport que està directament vinculat i integrat al municipi. Han de contemplar les diferents vessants de l'esport local, el rendiment esportiu, la promoció i participació en l'activitat física dels diferents sectors de la població, el foment dels valors implícits en la pràctica esportiva, en casos d'especial interès, rellevància o repercussió dins de la vida esportiva d'Abrera, es podrà atorgar mencions especials per iniciativa de la comissió qualificadora. A continuació, us detallem les categories. Col·laborador o col·laboradora de l'any, reconeixement al Centre Educatiu AFA, Associació de Famílies d'Alumnes, capacitat organitzativa d'esdeveniments, igualtat d'oportunitats, inclusió i cohesió social, activitat física, hàbits saludables i envelliment actiu, premi als valors esportius, Memorial Antonio Serrano, trajectòria categoria esportiva, èxit esportiu, millor esportista individual masculí i millor esportista individual femenina. Per a més informació podeu contactar amb el Centre Aquàtic Municipal al camp, al passeig de l'estació número 24, a l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 a 2 del matí. També podeu trucar en el mateix horari al telèfon 93 770 0325 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
7: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
1: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
7: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Abrera gaudim dels patis oberts. Un espai per fer esport, jugar i compartir temps amb família.
1: Cada dissabte a la tarda de 4 a 8 i cada diumenge al matí de 10 a 2, el pati de l'escola Ernest Lluc obre les portes amb accés lliure i personal esportiu de suport per ajudar, orientar i dinamitzar activitats.
0: Hi trobaràs una gran pista poliesportiva amb cistelles i porteries i una zona de jocs infantils i sorral en un entorn segur i accessible per practicar activitat física, divertir-te i relacionar-te amb altres infants, joves i famílies.
1: L'accés al pati de l'escola Ernest Lluc es fa pel carrer d'Antonio Machado. Recorda que, en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I consulta els horaris especials durant les vacances escolars a abrera.cat i a les xarxes socials municipals.
0: Patis oberts d'Abrera. Vine, participa i gaudeix de l'oci i l'esport en comunitat.
2: T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El segon decret, Mari Carmen, obligarà els propietaris d'indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Estem coneixent a poc la lletra petita d'aquest text que ahir va aprovar el Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb excepcions. Avui, però, el BOE només ha publicat el primer decret i concreta que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% de el seu valor. Dos decrets que s'han de debatre, recordem-ho, divendres, al ple extraordinari del Congrés. Precisament, el Congrés ha retirat la immunitat a Félix Alonso i el Tribunal Suprem té via lliure ara per jutjar-lo. L'alcalde d'Altafulla i exalcalde d'Altafulla i diputat de Sumar, en Comú Podem, està sent investigat per presumpta prevaricació administrativa en la seva etapa al capdavant del consistori. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica Carol Cubota.
2: El Congrés ha aprovat per unanimitat el suplicatori demanat per l'alt tribunal i un cop retirada la immunitat, Félix Alonso ja no compta amb la condició de forat. Passarà, doncs, a ser investigat pel Tribunal Suprem, que veu indicis suficients que l'exalcalde d'Altafulla hauria comès un delicte de prevaricació quan era el màxim representant de l'Ajuntament. La causa està relacionada amb diversos contractes menors adjudicats principalment a Milà Advocats i a Sinergia, Energia, Dret i Medi Ambient, gestionades per dirigents ecosocialistes de l'entorn polític d'Alonso. El Suprem considera que hi ha indicis que alguns serveis recurrents, el 2017, es van contractar mitjançant aquesta fórmula per evitar els procediments de publicitat i concurrència. Així mateix, es van pagar factures fora del termini establert en un contracte menor. Alonso, que va declarar com a investigat el juny passat, nega haver comès cap irregularitat ni haver fraccionat contractes. L'exalcalde altafullenc podrà continuar exercint els seus drets com a diputat amb normalitat, ja que la retirada de la immunitat no comporta la suspensió parlamentària ni cap altra conseqüència pel que fa al seu exercici polític.
1: Més temes. El primer ministre del Regne Unit, Andy Burnham, ha assegurat que el país analitzarà totes les opcions sobre la relació amb la Unió Europea, després que dimarts, durant el Congrés Anual del Partit Laborista, afirmés que el Brexit va provocar més danys que beneficis. En una entrevista a la BBC, Burnham ha dit que no descarta arribar fins al final i plantejar la reincorporació del Regne Unit al bloc europeu 10 anys després d'aquell Brexit. I el Saló Nàutic de Barcelona exposarà enguany més de 200 embarcacions i comptarà amb la presència de prop de 300 marques nacionals i internacionals. Se celebrarà del 14 al 18 d'octubre als Molls de la Fusta i Marina Port Vell Barcelona i disposarà de 170 expositors. Es tracta de la 63a.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera, juntament amb l'àrea de promoció de la donació del Banc de Sang i Teixits, s'impulsa una nova campanya de donació de sang i plasma a Abrera. La cita és aquest proper dijous 1 d'octubre a la Casa de Cultura, carrer de Federico García Lorca 17, en horari de 10:30 a 13:30 i de 16 a 20 hores. Des del Banc de Sang i Teixits informen que calen 1.100 donacions diàries per fer front a les necessitats dels i les pacients. Des del Banc de Sang i Teixits es fa una crida a la donació per reforçar les reserves després de l'època estival, quan es produeix una baixada en les donacions. Calen 1.100 donacions diàries per fer front a les necessitats dels i les pacients. Es calcula que 173 persones necessiten sang cada dia als hospitals catalans. Els motius més freqüents pels quals un pacient pot necessitar transfusions són els càncers, les hemorràgies intestinals, els infarts, les fractures o malalties de la sang com anèmies. Si tens entre 18 i 70 anys, peses més de 50 quilograms i gaudeixes de bona salut, pots convertir-te en donant i ajudar de salvar vides amb un gest senzill que només et prendrà uns minuts. Reserva la teva cita al web donasang.gencat.cat. Podeu consultar tota aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Esports i benestar. Gent gran.
3: Molt bona acollida de la jornada de portes obertes del nou programa de Futbol Més 60 per a persones majors de 60 anys, impulsat des de l'Ajuntament d'Abrera i l'Agrupació Esportiva Abrera. L'acte de presentació d'aquesta nova iniciativa ha tingut lloc aquest dijous 24 de setembre al matí al camp de futbol municipal. Les valoracions per part dels integrants del programa són molt positives. Escoltem en primer lloc el Fernando, entrenador de l'equip, i a la Maite i el Tomàs, dos dels seus integrants.
4: Estamos aquí en el campo de futbol, jugando al fútbol con personas con más de 60 años y en principio, pues bueno, han venido 10, 12 personas, donde sí me gustaría que pudieran ver muchas más. Tenemos la posibilidad de poder tener todas las instalaciones para nosotros y, bueno, crear un grupo donde las personas vengan, se diviertan, lo pasen bien, y todos aquellos que han jugado al fútbol o no han jugado y quieren aprender, pues también tienen tiempo para poder aprender, porque también tenemos edad para poder seguir aprendiendo, que es lo importante, y hacer amistades y formar un gran grupo.
5: Yo también vengo al fútbol más 60, la verdad es que me ha gustado muchísimo la experiencia. Toda la mujer que quiera, mayor de 60, puede venir, porque no es una actividad que te puedas hacer daño y es súper divertida y al aire libre. ¿Qué más podemos pedir?
6: Aquí esta primera jornada del fútbol 60 més d'Abrera, estem molt contents. Hem fet un grupet, però això ara n'hi ha més, i molt bé, l'activitat és molt positiva.
4: Beneficis, em veiem actiu, fas esport, coneixes gent, comparteix temps amb ells, a gent que no coneixes, i fas pinya.
3: El programa es desenvoluparà mitjançant sessions setmanals de futbol adaptat amb un enfocament social, inclusiu i no competitiu, prioritzant la salut, la convivència, la socialització i el benestar de les persones participants. En funció de la demanda, es podran ampliar fins a dues sessions setmanals. Aquest nou projecte s'emmarca a les polítiques municipals de promoció de l'activitat física, la salut i l'esport inclusiu i representa una nova oportunitat perquè la ciutadania d'Abrera pugui mantenir-se activa, fomentar les relacions socials i millorar la seva qualitat de vida a través de l'esport. El conveni tindrà vigència fins al 30 de juny de 2027 amb la possibilitat de prorrogar-lo de mutu acord entre les dues parts. Les persones interessades a participar en aquesta nova activitat poden informar-se i formalitzar la seva inscripció a través de l'AEA, Agrupació Esportiva Abrera. Amb aquest acord, des de l'Ajuntament i l'entitat esportiva, es referma el compromís amb la promoció d'hàbits saludables, l'envelliment actiu i la pràctica esportiva inclusiva, afavorint la participació de la gent gran en activitats físiques adaptades a les seves capacitats.
0: Abrera Informació. Gent gran. Salut.
3: Abrera se suma a la commemoració del Dia Mundial de l'Alzheimer amb diverses activitats incloses en la Setmana de Gent Gran 2026, impulsades des de l'Ajuntament d'Abrera en col·laboració amb l'Associació de Famílies de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat. El 21 de setembre es commemora el Dia Mundial d'aquesta malaltia i la façana de l'Ajuntament i el Castell de Voltera d'Abrera s'han il·luminat de color verd per donar-li visibilitat. La presidenta de l'AFA, Mercè Rull, parla dels serveis que s'ofereixen a les famílies des de l'associació.
7: Des de l'AFA, el que tenim són diversos serveis. Un és, doncs, primer, la informació i l'atenció a les famílies en segons quina problemàtica. Tenim les ajudes tècniques per segons quina fase de la malaltia puguin utilitzar, o sigui, cadires, llits, coses per la dutxa, etcètera, etcètera. Tenim tres centres de dia, són centres especialitzats d'estimulació, en el qual intentem que la persona estigui estimulada al màxim possible, independentment del seu grau de dependència que tingui. Són un espai al Prat de Llobregat, l'altre el tenim a Molins i l'altre el tenim a Cornellà. L'horari és de 9 a 6. I allà, doncs, els donem un servei integral amb teràpies no farmacològiques d'estimulació, de musicoteràpia, fisioteràpia, controlem la medicació, hi ha dutxes i la veritat és que estan molt ben cuidats i el familiar, doncs, pot més o menys fer la seva vida laboral o la seva vida fora del que és la cura. També tenim dos espais en memòria, en el qual són per primeres etapes primerenques.
3: A continuació, repassem les activitats programades a Abrera amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer i dins la Setmana de la Gent Gran 2026, que tindran lloc al Casal de la Gent Gran d'Abrera. Dimecres 30 de setembre, taller de risoteràpia a les 16:30, dimarts 6 d'octubre, bingo musical a les 17 i dimecres 7 d'octubre, cinefòrum La Gran Lilian Hall a les 17 hores. I el programa La Salut a les Ones de Ràdio Abrera, a més aquest dissabte 12 de setembre passat, en col·laboració amb el Servei de Salut Pública de l'Ajuntament d'Abrera, hem parlat del Dia Mundial de l'Alzheimer amb l'Andrea Márquez, psicòloga referent de benestar emocional i comunitària de l'equip d'atenció primària d'Abrera. Podeu recuperar el podcast a la programació a la carta al web www.radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el control. De 5 a 7, en directe, Jordi Busquets et porta Music. Dues hores 100% música. 100% energia.
8: 100% tu.
9: 100% tu.
8: La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Obrera. La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music. Amb Jordi Busquet.
10: Vinga, va, que ja som dimecres, 10 minuts per sobre de les 5 de la tarda. Arrenquem el Music d'avui, que som dimecres 30 de setembre, darrer dia d'aquest mes de setembre. Comencem amb bon ritme, el ritme de George Benson i aquest Give Me The Night, tema del 81. Sonant amb aquesta qualité. Music amb George.

Doncs, com comentava, era una producció de l'any 1981, des de l'àlbum que portava el mateix títol, Mr. George Benson, i aquest era el Give Me The Night. Va, més cosetes, el music d'avui dimecres 30 de setembre. Una miqueta d'Eddie Grant, Do You Feel My Love, una altra de les grans produccions del jamaicà fincat al Regne Unit, Eddie Grant.

0: El ritme dels dimecres amb Jordi Busquet.
1: Vinga, fem una incursió al mític àlbum de River del boss Bruce Springsteen. Àlbum que incluïa aquest Only Hurts, aquells cors que tenien molta ganeta. Cors amb briunes.

0: Comença en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
2: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: Music. El ritme dels dimecres amb Jordi Busquet.
9: Ens quedem amb la diva, la que va ser líder dels Supremes, les Supremes, Diana Ross, i una de les seves grans produccions del 81, com era aquest I'm Coming Up.

doncs, com comentàvem, va ser la líder de les Supremes. Era una època, als 80, que transitava com podia, fins que Nile Rodgers va produir aquest àlbum homònim titulat Diana, que incluïa aquests temes, i tot va fer un gir entorn a la seva carrera musical, eh? Va, més cosetes, baixem una mica el ritme i ens quedarem amb una de les grans produccions de la Barbra Streisand amb aquest Woman in Love. En 4 minuts, dos quarts de 6 de la tarda. El Music, amb Jordi Bosquet.

0: Vinga, més cosetes, més perletes. L'altre dia ens va anunciar que deixava de fer gires. Ja té una edat, eh? Mr. Rod Stewart. Aquí tenim un dels temes més oblidats d'aquest home, eh? Passion. Un tema molt bo, eh?
1: El ritme dels dimecres amb Jordi Busquets.

0: Passion de Rod Stewart.
1: Music. El ritme dels dimecres amb Jordi Busquet.
0: Vinga, ara, el sempre mític Steely Dan, la banda de Donald Fagen, amb una de les seves clàssiques, com és aquest Hey Nighting. No tot és Do It Again, eh? Avançant, 4 per sobre, 2/4.

0: Els dimecres a la tarda, la música agafa el control. Music. El ritme dels dimecres amb Jordi Busquet.
1: Vinga, més grans produccions d'aquestes que dimecres rere dimecres sonen aquí al Music, eh? Aquests són els vinils que van formar part, de fet, formen part de la meva cultureta musical, que no és poca, eh? Això dona l'edat, eh? Ja un és veterà de guerra. Vinga, els Visage! No podien faltar amb aquest Fade to Grey, una altra de les

Clavant el punt de 3 quarts de 6 de la tarda, aquest dimecres 30 de setembre. Darrer dimecres, darrer dia d'aquest mes de setembre. Demà comencem mes. I com tots els dimecres, aquí estem amb el Music, amb Jordi Busquets. Va, 4 consellets. I tot seguit, més perletes d'aquestes que tenim aquí preseleccionades per tots vosaltres, eh?

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 7 70 49 30. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 7 70 49 30. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Music. El ritme dels dimecres amb Jordi Busquet.
6: Vinga, una miqueta de Stevie Wonder, que per cert té tres cançons noves que avui hem escoltat algú per ahí per les xarxes, eh? Es quedem amb tot un clàssic com és aquest Do I Do. Que bon...

Stevie Wonder, quin tros de producció com en aquest Do I Do, producció del 82, i en poquet, arribarem al punt de les 6 de la tarda. Vinga, la veu d'Alison Moyet i Vincent Clark van formar Yazoo. I una de les clàssiques, aquest Don't Go. No vagis, no, queda't.

Doncs la producció dels Yazoo, aquesta era una de les seves grans clàssiques, com era aquest Don't Go. 3 minutets i escaig, arribarem al punt de les 6 de la tarda. Actualitzarem totes les notícies i informacions i per arribar a aquest punt horari, una dels Stranglers. Aquí tenim aquest Golden Boy. A les 6 notícies i després més top, més music, fins les 7 de la tarda.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat la creació de 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. El president ho ha exposat durant el debat de política general, torn de rèplica al president del grup parlamentari del PSC, Ferran Pedret. El president ha anunciat la construcció de 15 noves residències públiques i la incorporació a la xarxa pública de gairebé un terç de les places privades. El pla suposa una inversió de 878 milions d'euros.
3: I crec que estem en condicions d'anunciar que podem plantejar pel 2030 la creació de 20.000 places. Que comportaran 15 residències públiques, la resta serien places concertades, el model de concertació, unes 15.000 per gent gran i unes 4.500 per persones amb discapacitat. Amb això fem un salt endavant important, perquè en aquest moment les llistes d'espera que tenim a Catalunya estan al voltant de les 20.000 persones.
2: I els representants dels sindicats han presentat una denúncia formal als serveis territorials d'educació i formació professional de Lleida davant les pressions, diuen, que estan patint els docents del país per part de les institucions per revertir la iniciativa de no fer sortides ni colònies durant el curs que ha començat amb la campanya anomenada Aturem les sortides i les colònies, a la que es van adherir 1.500 centres educatius. La portaveu d'USTEC és Rosa Aguilar.
4: Som aquí per denunciar aquesta situació i sobretot per posar de manifest que aquesta és una mesura de pressió, que el que vol, el professorat ha entès que amb aquesta mesura de pressió el que ens situàvem era en una pressió cap a la conselleria perquè s'assegui a negociar el que realment és important, que són les mancances estructurals que pateix el nostre sistema educatiu.
2: Els professionals de l'unitat de fotografia científica dels Mossos han descartat que l'escopeter acusat avui de l'ull a Roser Espanyol l'1 d'octubre de 2017 l'apuntés directament. A la tercera sessió del judici celebrada avui han assegurat que en l'observació de les imatges recopilades als voltants de l'escola Ramon Llull l'arma està inclinada i està apuntant al terra. I l'OTAN ha confirmat que Rússia ha enviat un document a l'organització en què amenaça amb l'ús del seu arsenal, incloses les armes nuclears, si un membre de l'Aliança Atlàntica ataca territori rus. Segons el portaveu de l'OTAN, Alison Hart, l'organització ha contestat la missiva i ha assenyalat que l'OTAN és una aliança defensiva i que cap de les seves activitats o exercicis representa una amenaça per territori rus. Al seu torn, el secretari general, Mark Rutte, ha insistit que no existeix una amenaça imminent d'atac per part de Rússia.

0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
1: Bona tarda. A Abrera ens movem i fem esport. Del dimecres 23 al dimecres 30 de setembre se celebra la Setmana Europea de l'Esport 2026 amb una programació plena d'activitats per a totes les edats impulsada des de la Regidoria d'Esports i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera. Hi trobareu activitats com ioga, tai chi, pilates i estiraments, entrenament funcional, tabata, hit i power pump, aigua gym, ciclo indoor i ciclo outdoor, working dancing i ball en línia, aerobox i taller de boxa jove, running club i cross camp, gimnàstica a Suau, GAC, Movicore, TBC i Step, futbol més 60 anys, torneig de futbol i activitats preesportives, educació física infantil, caminades i activitats a l'aire lliure, activitats per a persones amb capacitats diverses, caminada en família, patis oberts i iniciació a la calistènia. La programació inclou propostes per a tots els cicles de vida, així com activitats específiques per a infants i joves, persones més 60 anys, persones usuàries del camp i infants i joves inscrits als programes d'educació física preesportiva i de capacitats diverses. Algunes de les activitats requereixen d'inscripció prèvia. Recordem que l'Ajuntament d'Abrera va ser distingit pel Consejo Superior de Deportes com l'Ajuntament amb més oferta esportiva dins la categoria de municipis d'entre 10.000 i 20.000 habitants en el marc de la Setmana Europea de l'Esport 2025. Podeu consultar tota la programació, horaris i espais als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Entitats. Cultura.
1: Després de la pausa estival, el Cineclub Maruja Torres d'Abrera reprèn la seva activitat amb un nou cicle cinematogràfic centrat en el cinema de sèrie B. Les sessions tindran lloc a l'auditori del Centre Polivalent del Rabató a 8:15 del vespre, amb entrada gratuïta i oberta a tota la ciutadania. El fil conductor d'aquesta nova programació de tardor és el cinema de baix pressupost de les dècades dels anys 40 i 50, contraposant una producció nord-americana i una d'espanyola, tal com explica Manel Benito, un dels impulsors del Cineclub Maruja Torres d'Abrera.
2: Començarem aquest mes de setembre amb dues pel·lícules, un cicle de dues pel·lícules, amb el fil conductor d'allò que els americans diuen sèrie B, és a dir, pel·lícules de baix pressupost que han tingut dificultat per ser rodades, produïdes, amb pocs diners, amb actors desconeguts, directors desconeguts, típica dels anys 40 i bona part dels anys 50. I llavors hem volgut contraposar dues pel·lícules, una americana i una altra espanyola. Passarem el dia 18 la primera pel·lícula, The Tour, una pel·lícula nord-americana, i el dia 2 d'octubre una pel·lícula espanyola, rodada a Barcelona per un director sabadellenc, Vida en sombres. Per tant, aquest discurs d'intentar posar en paral·lel dues produccions de baix cost amb les dificultats, a Espanya la censura de finals dels anys 40 i als Estats Units aquella producció de les sèries B fora dels circuits de producció de les grans productores i de l'Star System nord-americà. Aquesta reflexió que proposem al públic de poder veure dues pel·lícules que s'han convertit en dues joies, però que en el seu moment van ser produïdes com si fossin pel·lícules mainstream o industrials per cobrir la necessitat de les pantalles de cinema dels Estats Units.
1: Benito també destaca l'experiència de veure aquests films al Cineclub.
2: Un dels objectius importants del nostre projecte, està superbé tenir un telèfon mòbil o un iPad o la tele i llavors veure la pel·li, llavors aturar-la, aixecar-se per prendre un iogurt i després tornar i veure una pel·li en tres sessions, però l'experiència de veure una pel·lícula en pantalla gran acompanyat del públic a les fosques i de seguit, crec que és una experiència diferent, és una altra experiència. Per tant, nosaltres oferim això, oferim una sala, crec que molt ben adequada per fer això, amb un acceptable so i una espectacular possibilitat de veure la pel·lícula en una pantalla gran, i llavors l'experiència és diferent. Pels que hagin vist la pel·lícula, que la puguin veure en aquestes condicions, i pel gran públic que no hagi vist aquestes dues pel·lícules ni a la tele ni en qualsevol altra plataforma, doncs els convidem no només a gaudir de la pel·lícula, sinó a gaudir de l'experiència de veure aquesta pel·lícula i poder després compartir-la amb la resta de l'auditori.
1: Tornem a recordar, divendres 2 d'octubre serà el torn de Vida en sombres, 1948, l'únic llargmetratge del sabadellenc Llorenç Llobet García, protagonitzat per Fernando Ferran Gómez i Maria Dolores Pradera, una obra de metacinema que va patir la censura de l'època. Les projeccions es faran a 8:15 de la tarda a l'auditori del Centre Polivalent del Rabató, amb entrada lliure.
0: Abrera Informació, salut pública i benestar.
1: Amb motiu del Dia Mundial del Cor, que se celebra el 29 de setembre, des de l'Ajuntament d'Abrera, a través del Servei de Salut Pública, s'organitza una sessió formativa per aprendre a reconèixer els signes d'un atac de cor i saber com actuar davant d'una situació declaració d'emergència. L'activitat, que s'havia de celebrar aquest dilluns 28 de setembre passat a la tarda a la Casa de Cultura, ha quedat ajornada. Properament informarem de la nova data. Des de l'Ajuntament d'Abrera es continuen impulsant accions de promoció de la salut i prevenció de les malalties cardiovasculars, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial del Cor. En aquest marc, properament, la Casa de Cultura acollirà la xerrada Sap reconèixer un atac de cor? Saps fer la RCP? Una proposta formativa adreçada a la ciutadania. La sessió anirà a càrrec de Carles Cervera, director d'ambulància, servimèdic i formador en RCP SB-B de la Semiciup, que oferirà eines i coneixements pràctics per identificar els signes d'un infart i saber com actuar davant d'una possible emergència cardiovascular, així com nocions bàsiques de reanimació cardiopulmonar. L'activitat compta amb un màxim de 22 participants. Es recomana, doncs, fer inscripció prèvia enviant un correu electrònic a saludpublica@abrera.cat. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'anima la ciutadania a participar en aquesta sessió, que ens permetrà adquirir coneixements que poden ser molt útils davant d'una situació d'emergència i contribuir a una comunitat més formada i preparada. Com dèiem, properament informarem d'aquesta nova data.
0: Serveis informatius de ràdio
3: Abrera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: dues hores 100% música. 100% energia.
1: 100% energia.
0: 100% tu.
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music.
3: Vinga, som-hi, després d'actualitzar notícies i informacions, arrenquem aquesta que és ja la segona horeta del Music d'avui. Ho farem amb els Culture Club. I aquest Miss Me Blog.

Doncs era una de les grans produccions de la banda de Boy George, als Culture Club, amb aquest Miss Me Blend. M'encanta recordar. Vinga, ara una novetat dels YouTube. Aquí tenim l'avançament del que serà nou àlbum i que sortirà a la llum d'aquí un parell de mesets. Silencio. I després de l'àlbum, la gira, possiblement, el proper any, eh?

Doncs era la nova producció dels YouTube amb aquest silenci, avançament del que serà nou àlbum. La Bien Rouge, la versió d'aquest clàssic marcada per Grace Jones. Finals dels 70.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10, Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: Music. El ritme dels dimecres amb Jordi Busquet.
6: Ara ens quedarem amb el ritme de Santa Esmeralda amb la veu de Lere Gómez. El Lere Gómez que va donar forma i veu aquest Don't Let Me Mean the Sword Stop. Producció de pràcticament ahir, eh? Ahir la van llançar. 1978.

0: El ritme dels dimecres amb Jordi Busquet.
1: Vinga, tot ritme, soundtrack de Saturday Night Fever i una de les més bones que inclou aquest doble àlbum. Com a soundtrack de la mítica pel·lícula d'Entrevolta, aquest és el Disco Inferno dels Tramps.

avançant aquesta segona horeta, 4 minuts per sobre de 2:15 de la tarda, avançant el Music d'aquest 30 de setembre, que és dimecres, i com tots els dimecres, aquí estem repassant bona música. Les Baccarà, Yes Sir, I Can Boogie. Més coses, una de les primeres grans produccions de Sylvester. Aquí tenim aquest Dancing...

banda dels Keys no era una de les més predilectes dels seus fans, perquè els hi aixecaven que van caure amb la comercialitat, eh? Però, de fet, és el tema que perdura i perdurarà sempre d'aquests mítics Keys. I was made for loving you. La banda de Paul Stanley.

doncs, una de les grans clàssiques del Supertramp des d'aquell mític Breakfast in America, que incluïa aquest de Logical Song. Amb mig minutet ja, al punt de 3/4. I vinga, més cosetes, més perletes d'aquestes que us tenim preparades dia rere dia aquí a la Fórmula Music. Una de Paul McCartney i els Wings, una de les eternes oblidades, però que avui sona Good Night Tonight.

0: Doncs eren els Wings, amb una cançó d'estiu que, de fet, ho va petar, eh? Don't fer de que aquest Good Night Tonight omplia totes les festes i totes les pistes, eh? Vinga, ara quatre consellets i entrem amb la recta final del Music d'avui, 30 de setembre.
1: A chatarrero del amor.
2: Chatarras Cao. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras Cao. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras Cao. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato. Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras Cao.
1: Chatarrero del amor.
3: Abrera som cultura.
4: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
3: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: Vols més clients? Vols més visibilitat?
7: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
6: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
7: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
6: Si tens un negoci a la comarca,
7: aquest és el teu moment.
6: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera. Publicitat que funciona.
8: Music. El ritme dels dimecres amb Jordi Busquet.
0: Vinga, aquí tenim la versió original d'aquest Kid Navy dels Village People. Tal com sonava l'any 79, eh? Vinga, va, que ja queda poquet del music d'avui, eh?

0: Doncs els sempre mítics Village People i aquest In the Navy, tema del 79 que hem repescat tot just. Quan queden 5 minutets per arribar a les 7 de la tarda. Va, que marxem.
1: Els dimecres a la tarda la música agafa el control. De 5 a 7 en directe. Jordi Busquets porta Music. Dues hores 100% música. 100% energia. 100% tu. La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Obrera. La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music. Amb Jordi Busquets.
0: Doncs vinga, David, marxem. Tornarem el proper dimecres, com cada dimecres, a partir de les 6 de la tarda, a partir de les 5, volíem dir. Marxem amb Rod Stewart i una de les seves clàssiques, com és aquest I Think I'm Sexy, una de les produccions de finals dels 70. Salutacions ben cordials de Jordi Busquets. El proper dimecres, més music. Acabo de gaudir la tarda, ara.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El Tribunal Constitucional ha inclòs a l'ordre del dia del ple del pròxim dimarts, dia 6 d'octubre, els recursos del secretari general de Junts, Jordi Turull, i la consellera de Treball, Dolors Bassa, contra la decisió del Tribunal Suprem de no aplicar-los la llei d'amnistia per considerar que el delicte de malversació en quedava fora. En el cas de Turull, el ple debatrà una nova ponència del magistrat José María Macías després que se li tombés la primera, que, recordem, donava la raó als Suprem. La nova ponència val, en canvi, aplicar l'amnistia per malversació a Turull i, més enllà d'això, afirma que el tribunal es va apartar de la finalitat de l'amnistia. Més temes. 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta feta al col·lectiu per la Fundació Arrels, i un de cada 4 ha patit aporofòbia, és a dir, insults o verbalitzacions als agressors fent referència al fet de dormir al carrer. Ho denuncia aquesta organització amb el primer informe sobre victimització i aporofòbia que han fet públic en moment d'ascens de discursos, diuen, que criminalitzen aquestes persones. La directora d'Arrels és Beatriz Fernández.
2: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
1: I els fets delictius s'han reduït un 13% aquest any a Torredembarra. La dada l'ha facilitat la Junta Local de Seguretat, que s'ha celebrat aquest matí a l'Ajuntament. A la reunió també s'ha anunciat la possibilitat que la torre compti amb un petit parc de bombers. Des del setembre de l'any passat s'han registrat 980 infraccions penals. Especialment significativa és la disminució en el nombre de delictes contra el patrimoni. Els robatoris amb força han baixat un 30% i amb violència o intimidació un 27%. I Protecció Civil ha activat el pla Inuncat per la previsió de pluges torrencials. Demà dijous l'episodi començarà al matí al litoral de Tarragona i al sud de Barcelona i s'estendrà durant la tarda a l'interior i al sud de Catalunya. Els xàfecs poden ser localment forts amb 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Cornellà de Llobregat acollirà entre el 18 i el 25 d'octubre la 21a edició del Festival Internacional de Pallassos Memorial Charlie Rivel. Amb la plaça Catalunya com a epicentre, una vintena d'espais repartits per tota la ciutat acolliran 70 representacions.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera i en el marc de l'Abrera Igualitària i l'Abrera Saludable, un any més es segueix impulsant, promovent i fomentant la vida activa i saludable de la gent gran amb una nova edició de la Setmana de la Gent Gran, amb una àmplia oferta de propostes gratuïtes adreçades a persones a partir de 60 anys, amb l'objectiu d'apropar-les a les activitats que trobareu als casals de la gent gran d'Abrera durant tot l'any. Tallers, caminades, activitats lúdiques, xerrades i propostes de sensibilització que tindran lloc del dimecres 30 de setembre al divendres 9 d'octubre. Així, Abrera es prepara per celebrar una nova setmana de la gent gran amb una programació diversa que s'estendrà del dimecres 30 de setembre al divendres 9 d'octubre. El programa inclou tallers de ceràmica i memòria, risoteràpia, un got talent, una caminada, xerrades, activitats de prevenció de l'Alzheimer, un bingo musical, un cinefòrum i un taller de mobilitat segura, entre d'altres propostes. Júlia Mirtos, la regidora de Gent Gran.
4: La setmana de la gent gran és la setmana en què, juntament amb entitats especialitzades en aquesta etapa de la vida, fem una mostra de diferents activitats, xerrades i tallers, on es tracten els temes que importen a la nostra gent gran. Enguany, a més, posem en marxa i us presentem dues noves activitats del programa de gent gran que es realitzaran durant tot el curs. Aquestes són el futbol més 60 i les caminades més 60. També és el moment en què les associacions de gent gran d'Abrera fan les seves activitats que ofereixen durant tot l'any, però concentrem l'acció en aquesta setmana per tal que tothom qui vulgui conèixer el projecte de gent gran d'Abrera el pugui conèixer. És una mesura més que entomem per tal que totes les persones grans que vulguin es puguin dirigir a les activitats que desenvolupem tant al nucli com als barris i mantenir-se en xarxa i actius. Així doncs, tenim per endavant una setmana de la gent gran repleta d'activitats adaptades a tots els interessos i possibilitats, pensades en clau de gent gran i per la gent gran. I és per aquest motiu que us convido a tothom, a tota la família, a conèixer el que fem des de la gent gran d'Abrera. Esteu totes i tots convidades a la setmana de la gent gran d'Abrera.
3: A continuació us detallem les activitats programades en el marc de la setmana de la gent gran d'Abrera de 2026. La programació començarà el dimecres 30 de setembre amb un taller de ceràmica de 10 a 12 i continuarà la tarda de 16:30 a 17:30 amb una sessió de risoteràpia a càrrec de l'AFA, Associació de Famílies d'Alzheimer d'Abrera. El dijous 1 d'octubre, d'11 a 12:30, serà el torn del Got Talent, una proposta per posar en valor el talent i les habilitats de les persones participants. El programa continuarà el diumenge 4 d'octubre amb la tradicional caminada de la gent gran, que arriba a la 27a edició i que, com sempre, està oberta a tota la població. El dilluns 5 d'octubre, de 10 a 11 del matí, hi haurà la xerrada sobre acompanyament i beneficis de tenir un animal de companyia a la tercera edat a càrrec de Mascot Center amb gossos i marxandatge, i de 4 a 2 quarts de 6 de la tarda s'hi farà també la xerrada El cuerpo grita lo que tú callas, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí, de 10 a 12, un taller sobre prevenció d'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora, i a la tarda, de 17 a 18:30, un bingo musical a càrrec de l'AFA. El dimecres 7 d'octubre, de 17 a 20, tindrà lloc un cinefòrum amb la pel·lícula La gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. I finalment, el divendres 9 d'octubre, de 10 a 12, la Setmana de la Gent Gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Gent gran.
3: Coincidint amb la celebració de la Setmana de la Gent Gran, la Setmana Europea de l'Esport i la Setmana de la Mobilitat Sostenible, es donen a conèixer noves activitats i serveis per a la gent gran d'Abrera. Activitat física i benestar, activitat esportiva amb l'AEA, Agrupació Esportiva Abrera, tots els dijous de 10 a 11:30 al camp de futbol municipal a partir del dijous 24 de setembre. Caminades més 60, jornada de portes obertes el dimecres 21 d'octubre de 10 a 2 al camp de futbol municipal. Per a més informació i inscripcions podeu trucar o adreçar-vos al camp o al casal de la gent gran. Transport públic gratuït per a persones més 60. Posem en marxa la gratuïtat del servei de bus urbà més 60 amb la nova T-Social. Per obtenir més informació sobre la tramitació podeu trucar o adreçar-vos a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o AC de l'Ajuntament d'Abrera, i en col·laboració amb la Residència Veledat Canigó d'Abrera, els àpats en companyia i els àpats a domicili. Per a més informació sobre aquests serveis podeu contactar amb el Departament d'Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera o amb la Residència Veledat Canigó d'Abrera.
0: Abrera Informació. Esports.
3: Recordem que estan obertes les inscripcions per participar en els tercers premis de l'activitat física i l'esport local convocats per l'Ajuntament d'Abrera amb l'objectiu de reconèixer i guardonar les iniciatives i les aportacions més significatives de persones i entitats públiques o privades vinculades al municipi d'Abrera que hagin destacat pels èxits esportius assolits per la promoció de l'esport, l'activitat física o que contribueixin a enaltir i projectar l'esport de la vila d'Abrera, o bé que les seves accions tinguin repercussions beneficioses per als abrerencs i abrerenques. Les candidatures de la tercera edició dels Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local es poden presentar fins al dimarts 20 d'octubre inclòs de forma telemàtica o a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat, i si necessiteu suport podeu adreçar-vos al Centre Aquàtic Municipal. Les poden presentar persones físiques o jurídiques d'acord amb el que s'estableix a les bases reguladores, les quals podeu consultar a l'enllaç que trobareu a la part inferior de la pàgina web abrera.cat. Així mateix, el Servei d'Esports hi podrà incorporar aquells esportistes, entitats o persones que no hi figurin entre les candidatures presentades i que es consideri que recullen els mèrits suficients per optar als premis convocats. Els Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local d'Abrera es van crear amb l'objectiu de generar un punt de trobada per a la ciutadania d'Abrera i associacions esportives locals, permetent-los reconèixer i celebrar la diversitat del món de l'esport que està directament vinculat i integrat al municipi. Han de contemplar les diferents vessants de l'esport local, el rendiment esportiu, la promoció i participació en l'activitat física dels diferents sectors de la població, el foment dels valors implícits en la pràctica esportiva, en casos d'especial interès, rellevància o repercussió dins de la vida esportiva d'Abrera, es podrà atorgar mencions especials per iniciativa de la comissió qualificadora. A continuació, us detallem les categories. Col·laborador o col·laboradora de l'any, reconeixement al Centre Educatiu AFA, Associació de Famílies d'Alumnes, capacitat organitzativa d'esdeveniments, igualtat d'oportunitats, inclusió i cohesió social, activitat física, hàbits saludables i envelliment actiu, premi als valors esportius, Memorial Antonio Serrano, trajectòria categoria esportiva, èxit esportiu, millor esportista individual masculí i millor esportista individual femenina. Per a més informació, podeu contactar amb el Centre Aquàtic Municipal al Camp, al passeig de l'estació número 24, a l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 a 2 del matí. També podeu trucar en el mateix horari al telèfon 93 770 0325 o enviar un correu electrònic a camp@arrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris.
1: Envia'ns els teus comentaris.
0: I posa't al dia amb les notícies que més interessen. Radiorea.cat. Connecta't a nosaltres.
1: Connecta't a nosaltres.
0: I descarrega't també la nostra app. Radio Abrera. Marquem la diferència.

He tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules.

0: Agafis un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
1: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
2: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
3: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes? Escolta'ns al 107.9 FM i a www.radioabrera.cat i descarregues la nostra app.
4: Disponible per Android i iOS.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Pedro Sánchez es mostra optimista i diu que espera que els anomenats decrets Mari Carmen puguin ser convalidats divendres al Congrés. El president del govern espanyol també acusa el PP de no haver fet res en relació a l'escut social en habitatge. Sánchez ha demanat responsabilitat als grups per aprovar el decret.
2: Hemos hecho todos un esfuerzo enorme de diálogo, de negociación, de llegar a un acuerdo. Yo lo que le pido ahora a los grupos, insisto, ese es mi deber como presidente del gobierno de España, el que tengamos esa dosis de responsabilidad, porque esta no es una cuestión ideológica, es una cuestión de humanidad.
1: El segon decret, Mari Carmen, obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters en 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. És la lletra petita d'aquest text que va aprovar el Consell de Ministres ahir, que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb excepcions. Avui, però, el BOE només ha publicat el primer decret i concreta que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoan és el president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
3: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja demà ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, escolta'm, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
1: Precisament unes 150 persones s'han concentrat aquesta tarda per reclamar el dret a un habitatge gratuït, universal i de qualitat a Tarragona. La mobilització s'ha fet davant de la seu de la subdelegació del govern espanyol i sota la pluja els manifestants han denunciat les situacions que han patit en matèria d'habitatge. Olga, que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat, i Mari Carmen, aquella dona desnonada a Madrid que ha donat precisament el nom al decret. I el Servei de Canvi Climàtic de Copernicus ha alertat que el 40% de la població mundial ha estat exposada a nivells nocius d'ozó el 2026 per contaminació atmosfèrica. Així ho conclou un estudi que ha analitzat la contaminació transfronterera els 8 primers mesos d'aquest any. L'ozó és un gas que perjudica la salut humana, els ecosistemes i el rendiment dels cultius. I la 38a edició del 080 Barcelona Fashion comptarà amb 26 desfilades de dissenyadors i marques en un esdeveniment que se celebrarà del 20 al 23 d'octubre a Marina Vela Portbell. L'organitza el Departament d'Empresa i Treball de...
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
4: Ei, hola. Com estàs? Gràcies per tornar a la ràdio.
5: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Mallà.
4: Aquí col·leccionem bons records, com altres, per exemple, targetes postals. Bé, si ets dels habituals, dels fidels, aquest temps de ràdio, ja saps de què anem. Però la ràdio és tan fantàstica que sempre ens dona l'oportunitat de que ens descobreixin a cada programa nous amics, a cada cançó, a cada vivència recordada i compartida. D'alguna manera, vivim amb l'esperança de ser un record. Ramon de Campoamor assegurava que maca, molt maca, serà una esperança, però és molt dolç un record. I quan tu potser ja et pensaves que els tenies controlats, que els records ja no et feien pupa, així com per casualitat, passejant per el dial de la teva ràdio, ensopegues un bon sonet, el Malla, que posa cançons que encara et diuen cosetes al cor i a la memòria. Jo amb aquesta i en la meva adolescència M'imaginava conduint per la Gran Amèrica, per una autopista anomenada Aventura.

Ventura Highway. Autopista Aventura. Eren les harmonioses veus tan ben combinades del grup Amèrica. Aquells que es van fer tan populars el 1971 amb la peça Horse with No Name, que aquí es va dir un cavallo sin nombre. Però jo ara mateix estava pensant amb allò que volia fer cada vegada que escoltava aquesta cançó quan va sortir com a novetat i jo era un adolescent. Sí, m'imaginava per Amèrica, potser per la Route 66, conduint, quan encara no podia conduir, no tenia l'edat, però tenia tantes ganes. I estava pensant en totes aquelles coses que volíem fer i que encara no hem fet. Ens donarà temps de fer-les? Tindrem l'oportunitat? O serem tan babaus de tenir l'oportunitat davant dels nostres nassos i, com ha passat en tantes d'altres ocasions, deixar-la escapar? Com quan se t'escapa el tren i tu ja estaves a l'andana, però se t'ha escapat i et quedes amb aquella cara de... Tu ja m'entens. Una tarda de dissabte de 1972, com sempre, estava amb la colla d'amics escoltant Rafael Túria a Ràdio Barcelona, en un programa que es deia Sabadeando. Però aquella tarda em comentava que hi havia una cançó que ja havia sigut número 1 als Estats Units feia molt de temps i que per fi es publicava a Espanya. Em va atrapar des del primer moment. No tenia mal gust, oi? Corazón de Oro. Heart of Gold. Per somiar desperts i en colors. Sí, esclar, era Neil Young.

0: Quina meravella. Neil Young. I la seva misteriosa relació amb els sentiments. Estava pensant que un record d'amor també s'assembla a l'amor.
1: Sí.
0: També és una joia. I en aquella ràdio musical tan creativa, tan original, tan fantàstica, que feia des de Barcelona als anys 70, sonaven petits tresors com aquesta, que recordo que li agradava especialment al malaurat Tony Romer, The Guitar Man.

amb cançons com aquesta. En aquells anys 70, em sembla que era encara més fàcil que ens enamoréssim, eh? I ens enamoràvem, sí. Esclar que els bons records duren molt temps, sí, els dolents encara més. Totes aquestes, si em permeteu, són algunes de les meves cançons més especials. Ai, quantes vides desperdiciades, cercant aconseguir una felicitat que ja es té, però que moltes vegades no veiem. La verdadera felicitat potser consisteix en estimar el que tenim i no sentir-nos tristos per allò que no tenim. I un dia va venir de vacances la meva cosina Margarita, que vivia a França. Va portar un tocadiscos petit, portàtil, i uns discos.

i de tots ells em va atrapar immediatament aquest. The Fool. El boig. Cantava en anglès, però era francès. Gilbert Montagnier.

0: aquesta, sens dubte, era una gran cançó, eh, Cocodrils. De fons de Gilbert Montagné. Estic fent tot el possible perquè aquí al club t'hi trobis molt a gust. I si és així, digue-ho als teus amics, eh? Que així encara en serem més. I seguirem endavant plegats. Potser som els últims romàntics. I què?
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: I és que les cançons tenen un poder incalculable, increïble, espectacular. Els neuròlegs saben que l'única porta d'entrada al cervell és la memòria. I això és el que sempre intentem estimular-te des d'aquí. Ara m'estàvem recordant d'un estimat company de doblatge, del que he après moltes coses, perquè també m'ha dirigit moltes vegades, que entre els companys li diem el Rocky, però que es diu Francesc Rocamora, de Sabadell. Un dia de festa d'estiu, no fa pas gaire, es veu que es va aixecar amb una cançó al cap. I no se la treia del cap ni volia treure-se-la. El que volia era identificar-la per buscar-la, per localitzar-la i tenir-la a prop. Allò que us dic jo a vegades, que hi ha cançons que hauríeu de tenir a la vostra farmaciola, al vostre botiquín d'emergències musicals. Per si de cas, per si un dia teniu que celebrar alguna cosa perquè tot ha sortit bé o tot el contrari, per si un dia la música us pot ajudar a superar un moment d'aquells tontets. I al final no va poder més, i a l'hora de dinar, que jo estava en un restaurant de Vinaròs, disfrutant del meu dia de festa, em sona el mòbil i era el Rocky, que em diu: "Sisplau, Albert, jo et canto una mica la cançó, però m'has de dir de qui és, perquè no ho puc suportar més, porto tot el matí donant voltes, la necessito i no tinc ni idea, no sé per on començar a buscar-la. Però sé que m'agradava molt, l'havia oblidat i avui no me la puc treure del cap." Bueno, doncs, la cançó era aquesta. La veritat és que en Rocky la va cantar prou bé per telèfon, perquè jo la vaig identificar de seguida. No va ser número 1 aquí. És dels anys 60, però és realment preciosa. De Roger Whittaker, Darren Tam.

I tu potser estàs pensant que ja no es fan cançons així. Jo també ho estava pensant, i també estava pensant que m'hagués encantat ballar-la amb tu, però no estaves aquí. I que tranquil que es va quedar el meu compi francès quan finalment va localitzar la cançó aquesta de Roger Whittaker. I és que la música sempre es recorda. Va associada als records, igual que l'olfacte. Pots estar-ne ben segur. Cocodril, cocodrila. El passat ens recorda contínuament el que ara no som. Chaplin deia que la vida no és significat i afegia que la vida és desig. T'has parat a pensar que les grans desil·lusions en algun moment de la teva vida han sigut grans il·lusions? Ai. Quan penses que coneixes totes les respostes, ve l'univers i et canvia totes les preguntes.

I si tu no existissis? Es preguntava jo de Zen. Sí, aquell que va triomfar tant amb la cançó A toi, que també va fer en castellà. Algú se'n recorda d'aquesta? Corria 1982. Era re.

0: La història no acabava gens bé, almenys segons el videoclip que acompanyava aquesta cançó en aquell 1982, per exemple, el programa Aplauso de Televisió Espanyola, que aleshores encara continuava sent l'únic canal de televisió que podíem veure en aquest país. Five Miles Out va ser just anterior al gran èxit de Moonlight Shadow, perquè era una cançó també de Mike Oldfield i amb la veu de Mike Reilly, que durant un temps se li deia la veu de Mike Oldfield perquè cantava les seves millors cançons, les que ell escrivia i les que ell tocava. 5 milles fora, anava desviat aquell avió. Tot i que a mi em recorda Manresa.
1: Sí.
0: A mi aquesta cançó em recorda una història curiosa de Manresa, sí. Sonava per la ràdio i, bueno, allò que... Aquell oportunisme que tenen algunes cançons, que en aquell moment no te n'adones, eh? O sigui, la història, ja ho saps, no sembla mai història quan l'estàs vivint. La cara us posaré és la banda sonora d'un conte meravellós que vaig tenir l'oportunitat de viure la Setmana Santa de 1984. Va durar com la Setmana Santa, només 5 dies, però sempre va quedar el seu record i aquesta cançó. Una cançó que aquella Setmana Santa del 84 em van enviar perquè era novetat de la setmana. Em va sorprendre des del primer moment. Després no va ser número 1, però va sonar força. Will It Be Good? Un senyor que vaig tenir l'oportunitat més tard d'entrevistar en directe, Nick Kershaw.

0: I allà, a la gran pantalla, Viena li deia a Johnny Guitar: menteix-me i digues que m'estimes. I la malaurada actriu Maria Esquerino, una de les primeres entrevistes de la meva vida, amb només 15 anys, sempre deia últimament que la joventut està per damunt de tot i que és el que sempre es troba més a faltar.
1: Amb tots vosaltres, Albert Malla.
0: Algú ha definit el temps com allò que els homes intentem matar, però que acaba matant-nos. Els indis Hopi, a les praderies americanes, reflexionaven sobre el futur i deien: el temps és ara, i nosaltres, aquells que estàvem esperant. Potser sí. Aquí intentem congelar el temps i els records. Has connectat amb el Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Et sona això que està entrant? A mi sempre m'ha agradat molt.
1: Recordes? Cocodril?

0: Nightingale, una de les bones, i en té moltíssimes, de la meva estimada Carole King, que al costat de la seva parella artística i sentimental Gary Goffin van muntar una autèntica fàbrica de bones cançons per ells i, sobretot, per molts d'altres intèrprets que amb elles van triomfar. Ja saps que el Cocodril és la crònica sentimental de més de 50 anys de música pop. Per gent com tu, amb sensibilitat musical i malgrat tots els obstacles, seguim endavant. I cada vegada amb més amics, amb més oients. Diuen que la música és capaç de despertar les emocions adormides, moments oblidats en alguna part de la memòria. Ens agrada despertar el millor d'una època daurada i possiblement irrepetible. En aquesta estoneta estem compartint algunes de les meves cançons més especials. Si ara pogués preguntar-li al radiofonista Luis Arribas Castro, Don Pollo, quina podria ser una de les seves cançons més especials, segurament em diria una que de tant en tant comentava per antena. Quan als anys 70, durant tot el matí del diumenge, anava repetint allò que deia...
1: Buenos días, Cataluña. Saluditos desde la radio. ¿Sabes una cosa? ¡Qué bonita eres, Cataluña! ¡Qué bonita eres, Cataluña!

saps, una de les primeres en català del Nano, una de les que més li agradaven a Luis Arribas Castro, el genial radiofonista. De vegades ens recordem d'alguns episodis de la nostra vida i a l'arribar a certa edat ja hem de trobar proves per estar ben segurs que no els hem somiat. Sí, necessitem proves per estar totalment convençuts de que allò que recordem realment va succeir.

petita obra d'art d'aquella primera època dels germans Vigís, amb aquella vena dramàtica, amb aquells lanturros que estremien a les noies i feien somiar als nois, quan per fi elles deien que sí, que estaven disposades a ballar una balada de dos en dos. Apropet l'un de l'altre, no gaire apropet, perquè llavors contínuament estaven separant-te amb l'efecto palanca, no?, amb el que es deia, amb els colzes. Acabaves esgotat i bastant nerviós. Però és el que hi havia, és el que ens ha tocat viure, per sort o per desgràcia, tota una generació de cocodrils. La cançó era Wars.

Of Hush eren els Herman Hermits de la fresca escena pop britànica dels anys 60, perquè clar, en aquell temps no tan sols hi havia els Beatles, que eren els més grans i els més coneguts, però a més hi havia molts grups com els Herman Hermits que feien aquest pop senzill que sempre ens ha encisat, no? Com estàs? Com van les coses? I l'amor, eh? Com està l'amor? El tens més o menys controlat? Sí o no? Bueno, per si ara no el tens a prop, prepara-ho tot, eh? Per si se li acudís venir sense avisar, com ha fet altres vegades. Deixa la porta ben oberta, dona-li facilitats, prepara el sofà més còmode, que s'hi trobi a gust. I després, sobretot, intenta que no torni a marxar. És clar que no sé per què. Com deia Voltaire, no sé per què m'enrotllo. Deia Voltaire, hi ha algú tan intel·ligent que aprengui de l'experiència dels altres? Mare.

0: cantejar. Ja n'estic cansat de guiris, de cançons de petxenga per el cap del més cobrat. I en la meva llengua autòctona començar jo a composar.
1: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Demà està prevista la tercera i última jornada del debat de política general al Parlament de Catalunya, en què es votaran les propostes dels grups. Entre elles, Junts sotmetrà a votació la reprovació del president de la Generalitat, Salvador Illa, i les peticions de cessament de les conselleres Sílvia Paneque, Esther Niubó i Núria Parlon. Esquerra Republicana vol que el Parlament lamenti, diu, la insuficient reacció i la falta de lideratge del govern davant la crisi del darrer any en educació, seguretat i mobilitat. El PSC, el partit de govern, ha registrat propostes de resolució perquè el Parlament es posicioni envers la compra conjunta d'habitatge amb la Generalitat. Ell ha anunciat la intenció de crear 20.000 places residencials per la gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030 aquesta tarda. I novament, Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges torrencials demà dijous. L'episodi començarà al matí al litoral de Tarragona i al sud de Barcelona s'estendrà a la tarda a l'interior i al sud de Catalunya. Els xàfecs poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Dic que es poden acumular els 90 litres per metre quadrat en 3 hores a les Terres de l'Ebre per la tarda i especialment ja el que seria la matinada de dijous. De divendres. Precisament els veïns del conegut com el carrer del Barranquet, a Santa Bàrbara, no volen tornar a viure un malson, el de les últimes inundacions. Alguns, en veure les previsions a les últimes hores, ja han començat a preparar planxes, fustes i altres elements de protecció per evitar que l'aigua torni entre els habitatges. Ho explica una de les veïnes del carrer, Sílvia Calvo. L'escoltem.
3: A mi me va entrar per la porta de l'almacén, me va entrar tot l'almacén, fins a l'escala que puja a la primera planta, sencer. La gent del poble, quan veiem que el cel se fica una mica d'un altre color, mos agafa molta temor i ja de seguida fiquem les proteccions.
2: I demà entra en vigor la nova normativa de trànsit que fixa una edat mínima per als conductors de patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat de 15 anys. Obliga a usar casc de protecció, portar llums encesos sempre i dur armilla reflectant de nit o en situacions de poca visibilitat. També ho garanteix pels ciclistes que hauran de circular preferentment pel centre del carril per millorar la seva seguretat. Un dels canvis destacats de la normativa fa referència als elements de protecció de les motos. Serà obligatori l'ús de guants de protecció per a conductors i passatgers i també portar calçat tancat en aquest tipus de vies. A més, hauran de portar armilla reflectant en cas que hagin de baixar del vehicle. L'incompliment d'aquestes normes serà una infracció greu amb una sanció econòmica de 200 euros.
1: Música i informació. Ràdio Abrera.
4: Aquest programa i qui us parla diu això. Ei, vosaltres dos, atureu les guerres, mala gent. Molt bona nit a tothom. Benvinguts a Jazz Club de Nit. Aquí a Ràdio Abrera 107.9, amb un programa de jazz per a vosaltres que us agrada el jazz, com deia el nostre amic Cifu. A ell li dediquem el programa avui i cada setmana que el fem, o sigui que un petó ben gran, Cifu. Aquí, Miquel Tuset i Mallol, qui us parla, presenta i realitza aquest programa i, com sempre, amb les novetats de músics i editorials. I ja sabeu que aquest programa forma part de la plataforma col·lectiva i internacional anomenada Esfera Jazz i que al blog hi trobareu l'enllaç. I ja en aquest segon programa d'aquesta temporada al Jazz Club de Nit i de nou dedicat a la nostra estimada editorial Fresh Sound Records i la seva vessant més contemporània, la de Fresh Sound New Talent, amb alguns dels seus més actuals projectes com són el de l'amic i gran saxual Fran Ramos i disc anomenat Stepping Beyond i el de l'Agustín Grasso, bateria argentí i disc a Brooklyn Mixtape, mentre que discos de la sèrie 5100, també de Fresh Sound New Talent, és el de la gran pianista italiana Francesca Tandoi i el seu Songbook Volume 1. I avui amb un microconte de Carme de la Fuente. L'enregistrament de tots aquests sons és copyright 2026 per Fresh Sound Records, Blue Moon Produccions Discogràfiques SL, i és clar que el productor executiu és Jordi Pujol. Una abraçada, Jordi. I començarem amb el disc de la magnífica pianista italiana Francesca Tandoi i el seu songbook volum 1, enregistrat per Francesco Ponticelli als estudis Cicaletto Arezzo, Itàlia, el novembre de 2025, mesclat per Francesco Ponticelli. I aquí tenim a Francesca Tandoi, piano i veu, Stefano Senni, contrabaix, Pasquale Fiore, bateria, quartet de corda acústic de jazz en 5 temes, on hi ha Cesare Carretta, violí 1, Silvia Maffeis, violí 2, Mònica Batrini, viola, Enrico Gersoni, violoncel. Convidats especials, Becca Stevens, veu a un tema, Stacey Kent, veu a un altre tema, lletra de Joanna Boxkevich per a Hope, lletra d'Ineke Heiliger per a Memories of Love. Totes les composicions són de Francesca Tandoi, etc. I més coses que podreu llegir al blog de la seva producció, i també al blog hi trobareu l'enllaç a la pàgina web de Fresh Sound. I aquest preciós àlbum està farcit de músiques plenes de lirisme per les pròpies composicions de Francesca, perquè l'acompanyen dues magnífiques veus, les de Becca Stevens i Stacey Kent, per la dolçor del quartet de corda en 5 temes. I és clar que pel propi trio de la líder, amb Stefano Senni contrabaix i Pasquale Fiore bateria. També hi ha diversitat de ritmes i tempos, com és habitual, i de delicats en tenim diversos, com és Hope, amb la veu de Becca, i Memories of Love, amb la de Stacey Kent. I també el darrer track, Day Off, que Francesca interpreta a piano sol. Així és el segon track, Cicada Hill, ja d'entrada amb el tema fet pel contrabaix de l'Stefano. I la resta de temes tenen tots una determinada trempera rítmica, començant pel primer I'll See You in My Dreams, que és força bonic, i ja amb el quartet, com també és Wind Dance, també a quartet. Doncs per començar el programa els escoltarem en el tema Hope, amb Becca Stevens a la veu, i tema de Francesca Tandoi, com ho són tots.

I que bonic aquest tema de Francesca, i que magnífica i preciosa que és la veu de Becca Stevens. I és clar que les interpretacions del trio, brutals, i de tots, vaja. I ens diu Francesca que aquest àlbum marca un nou capítol en el meu viatge, el meu primer disc completament compost per composicions originals, algunes noves, algunes revisades, amb arranjaments frescos. Estic profundament agraïda a Cristiano Arcelli, els increïbles arranjaments del qual van fer realitat els meus somnis musicals de tota la vida. L'extraordinària presència de Becca Stevens i Stacey Kent, dues de les meves veus preferides al món, va elevar aquesta música a un lloc més alt. I fa uns diversos agraïments també. I finalment diu a Stefano Seni: el meu amor, el meu talent i el teu suport van donar forma a l'ànima mateixa d'aquest àlbum. A Pasquale Fiore, el teu art va obrir noves portes musicals dins meu. A Jordi Pujol, de Fresh Sound, gràcies per creure en aquest projecte des del principi. A Luigi Sidero, gràcies per la teva guia constant. Vam crear aquest àlbum junts i a través d'aquest viatge finalment vaig entendre el veritable significat del treball en equip. Molts cors donen forma a una sola veu. Gràcies per fer cantar aquest somni. I això ho ha dit Francesca Tandoi. I al blog hi trobareu enllaços a diverses discogràfiques: Fresh Sound Records, Quadrant Produccions, Temps Record, etc. I ja per acabar d'escoltar-la a ella i ells, els escoltarem en Dark and Stormy i New Soul, de Francesca Tandoi.

0: I quins magnífics, dos temes que acabem d'escoltar seguits. El primer, Dark and Stormy, i el segon, New Soul. I després d'aquestes magnífiques músiques, sembla un bon moment per escoltar el microconte de Carme de la Fuente.
1: Va començar amb una nota. El piano semblava recordar alguna cosa que ella encara no havia viscut. S'hi van afegir un baix, una bateria, quatre cordes i dues veus que venien de lluny. Cadascú duia la seva pròpia història, les seves ferides i els seus silencis. Durant uns instants va semblar que caminaven en direccions oposades, fins que alguna cosa invisible els va fer coincidir. En aquest moment, la música els va deixar de pertànyer. Ara era de tots. I quan l'última nota es va esvair, encara quedava alguna cosa suspesa en l'aire. El record d'un lloc on, per un instant, ningú no havia estat sol.
0: Gràcies, Carme, per les teves renovades dolçors i benvinguda de nou al programa després de les teves merescudes vacances. I segueixo amb els altres dos projectes de Free Sound New Talent, i el primer, el de l'Agustín Grasso i disc A Brooklyn Mixtape, enregistrat per Michael Brorby a Acoustic Recording Brooklyn, New York, l'octubre del 2025, mesclat per Paco Amenábar, masteritzat per Klaus Lachs. I aquí tenim Agustín Grasso, bateria, Hans Lachs, guitarra, Felipe Arce, contrabaix, convidats Sergio Wagner, trompeta, en tres temes, Occhion Jubel, saxo tenor, en quatre temes. Tots els arranjaments són d'Agustín Grasso, Felipe Arce i Hans Lachs, com també ho han produït tots tres. I al blog hi trobareu l'enllaç a la pàgina web d'aquest disc. I l'Agustín és un bateria líder de banda i educador de Buenos Aires, Argentina. Va començar a tocar la bateria als 15 anys i des de llavors s'ha enamorat de la música moltes vegades. El 2013 va decidir deixar Buenos Aires i anar a Nova York per perseguir el seu somni d'aprendre i compartir escenari amb els herois vius de la música coneguda com a jazz, Black American Music. Un cop als Estats Units, va passar els seus primers anys formant-se a l'escena del jazz de Nova York. Va ser una experiència intensa i fonamental que li va permetre perfeccionar les seves habilitats, construir una reputació i aprendre de mestres en l'entorn del jazz més competitiu del món. Doncs ja els començarem escoltant el tema de Sting, que ells han reconvertit a tot jazz, sobretot a les improvisacions, i aquí de convidat hi tenim el saxo tenor de l'Occhion Jewel, If I'll Ever Lose My Faith in You, de Sting. Si alguna vegada jo he perdut la fe en tu,

Doncs quin gran tema aquest de l'Sting i quina modificació, quins arranjaments més impressionants que han fet ells que l'han reconvertit en un tema de jazz. I nosaltres ja els acabarem d'escoltar en el tema anomenat, també amb el saxo tenor de l'Occhion Jubel, Rancho Relaxo, i un tema de Hans Latsch.

que impressionant aquest ranxo relaxo del Hans Latsch i què bé ho han fet tots quatre. O sigui que felicitats, nois. I no deixaré de dir-vos que entreu als webs de Discordian Record, Munjun Records, etc, etc, i enllaços d'aquestes discogràfiques que podreu trobar al blog. I ja per acabar el programa d'avui, escoltarem el primer treball personal del saxoal valencià Fran Ramos, enregistrat per Alberto Pérez al Sol de Sants Studios Barcelona el 22 i 23 d'octubre de 2025. Mesclat per Jordi Matas, masteritzat per Peter de Wachter a Bèlgica, amb Fran de Ramos saxoal, Diego Herbalejo piano, Camil Argarazo contrabaix, Enric Fuster bateria, convidats especials, Gorka Benítez saxoal, saxotenor en un tema, Tomeu Garcies trombó en 5 temes i Pep Garau trompeta en 3 temes. Produït per Fran Ramos, i al blog hi trobareu l'enllaç a la pàgina web del disc. I aquest és un disc la mar de generós per la quantitat de música que hi ha i tota ella d'una excelsa qualitat. Us haig de dir que Fran ha demostrat una capacitat creativa de primer nivell. Temes amb una gran bellesa n'hi ha, com és el més proper al tempo de balada Levanca per Sifunsu i setè track, i també és així de bonic el primer track, Abdullah, amb un ritme ternari que se li escau la mar de bé amb el contrabaix i piano fent el motiu principal i melodia que ens recorda una mica tot blues de Miles, una mica només. Un altre tema a un tempo similar és Migrant, amb melodia i primer solo a càrrec de Fran i ritme amb un puntet de funk. Les Malves és també així de tranquil·let i també a ritme ternari, a tot vals. Un d'una mica més vital és Carmela, amb la melodia feta a duet de vents, el del trombó del Tomeu Garcies i el saxual del líder, de Fran Ramos. I temes més vitals ja en són la resta, com és el no massa vital i darrer track anomenat The Great Misfortune, amb gran solo d'en Tomeu al trombó i brutal, també del líder. I un palet més viu és Terreta Messengers a tot swing en les improvisacions i primera la del líder Fran. I sí que Sombra és també força bonic i interessant, amb la pulsió permanent del contrabaix en moments puntuals, sí. I un altre de magnífic i amb un punt de latin és Youthfulness. I encara hi ha més temes, com és el divertit i positiu tema Afrodance, en primer solo de Pep Garau a la trompeta i posterior d'en Tomeu Garcies al trombó, compartint aquest uns coros amb el saxoal de Fran. Doncs els començarem escoltant en aquests temes, Sombra i Youthfulness, de Fran Ramos.

I que impressionants aquests més de 10 minuts de música que acabem d'escoltar, d'aquests dos temes del Fran Ramos, el Sombra i el Youthfulness, i quines interpretacions i improvisacions han fet. Brutals. I us recordo també que entreu a les següents pàgines web dels locals on es fa jazz. 23 Robadors, Barcelona, Jambori Jazz Club, Barcelona, Sunset Jazz Club, Girona. Al blog hi trobareu l'enllaç a la seva programació. I Fran Ramos ens diu això, que Beyond és el meu despertar on reneixo per oferir un àlbum fresc arrelat en el jazz fet amb les millors intencions. Aquest àlbum parla de marxar, d'abandonar ciutats, de redescobrir persones, de com llocs que abans eren obsolets ara es revelen com a nous. Com Ulisses, abraço el canvi, el camí de l'efímera al costat del nen que tots portem dins, vist des de l'edat adulta necessària per aprendre'n i riure'ns de les lliçons apreses. I tot i que la sort sovint no ens acompanya, aquest intent no és més que una prova que és possible. Podem fer un pas més enllà en aquest camí que tots compartim, passin els anys que passin. I això ha dit Fran Ramos. Molt ben dit, Fran. I també és impressionant Elecciones, a duet de melodia a càrrec de saxo alt i trompeta, swing en el solo d'en Tomeu al trombó, i sí que el tema més potent és el segon track, I Got It, a tempo fast, a tot swing, per Walking del Camil Alcarazo, al contrabaix. Doncs nosaltres ja els acabarem d'escoltar aquests dos temes, i ja per acabar el programa d'avui, Elecciones i We Got It, de Fran Ramos.

I que impressionants aquests dos temes curtets, el primer de quasi 4 minuts i el tercer de 3 minuts i 15 segons, més o menys. O sigui, curtets però amb una trempera impressionant. Felicitats, nois. Doncs ara sí, ho deixem aquí. Gràcies per ser-hi aquí o al blog del programa, que ja sabeu que és jazzclubdenit.blogspot.com.es, i jo mateix, Miquel Tuset i Mallol, qui l'ha realitzat. Xerrat no gaire pels descosits d'interessos comuns, això sí, espero, i seleccionat les seves músiques. Us espero la setmana vinent, si podeu, voleu i en teniu ganes. I us desitjo molt bona nit i bon jazz, club de nit en el jazz de cadascú. I'll be your baby tonight.

0: corazón. Hora 23.
1: Te lo dije muy clarito.
2: Permanece
3: la escucha. A Ràdio Obrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Obrera, hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana.

0: paso. Hora 23. Te lo dije muy clarito.
1: Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera. 12 de la noche.

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy clarito.
2: Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: dues hores 100% música. 100% energia. 100% energia. 100% tu. 100% tu. La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Brera.
1: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music. Amb en Jordi Busquet.
2: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
3: Hola, soy J.C. Randoña.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Obrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Obrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Obrera, Fórmula 107.9.
1: Ràdio Obrera, la música que t'agrada. T'agrada.

0: Ràdio Abrera. És la una.
1: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Baby! Sometimes life can bring you down, but honey...

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Ràdio Abrera. Són les dues.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
4: No te quedes atrás
3: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
4: En Top Música Nueva.
3: Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, aquí en Radio Abrera,